0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: You can't touch this.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Oh, what we're living in.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Bon dimecres, són les 8, comença el Supermatí.
1: Bon dia. Primer dia de la tardor astronòmica amb un temps d'estiu, encara aquí al Baix Empordà.
0: Bon dia, és dimecres 23 de setembre del 2026 i avui ha començat la tardor. A Sant Feliu de Guíxols el sol ha sortit com passaven 6 minuts de 7:45 i estan ara a una temperatura de 17 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui destaquem que comença la tala d'arbres afectats pel foc de les Gavarres per evitar que caiguin a la carretera i recuperar l'espai. I també, en aquesta mateixa temàtica, el Consorci de les Gavarres preveu disposar de més d'1 milió d'euros de pressupost l'any 2027, l'any vinent, amb un increment del 33% respecte als exercicis anteriors. I també que el periodista Ricard Martín i l'il·lustrador Toni Benages presenten L'altre Empordà, un còmic d'horror folk, publicat el 16 de setembre, que situa una història de terror a l'Empordà dels anys 90. Avui parlarem a l'entrevista amb la referent de benestar emocional i comunitari de Torroella de Montgrí, Mariona Gifra, i el director del Museu de la Mediterrània, també de Torroella, Gerard Cruzet, sobre la incorporació d'audioguies sensorials a 6 museus del Baix Empordà per afavorir el benestar emocional a través de la cultura. I tal com vam encetar dimecres passat, seguim parlant de cultura perquè avui continuem amb la nova secció d'aquesta temporada de descobrir les programacions dels diferents equipaments culturals d'aquí del Baix Empordà. Avui, concretament, ens acompanyarà Albert Font, director de l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 23 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà.

0: abans de res saludem en Sergi Villena. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Comença la tala d'arbres afectats pel foc de les Gavarres per evitar que caiguin a la carretera i recuperar així l'espai.
1: Aquest dimarts s'han iniciat els treballs de tala d'arbres que van quedar afectats per l'incendi de les Gavarres de principis de juliol, amb l'objectiu d'evitar que puguin caure a la carretera GI-660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga. La tala s'estén a 20 metres a banda i banda durant uns 3 quilòmetres i abasta una àrea total d'unes 12 hectàrees de terreny calcinat.
0: Maria Alzina, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Seguim parlant de les Gavarres perquè el consorci d'aquest espai, el Consorci de les Gavarres, preveu disposar de més d'1 milió d'euros de pressupost a l'any vinent, el 2027, amb un increment del 33% respecte als exercicis anteriors.
2: L'augment respon principalment a la incorporació del massís de les Cadiretes al seu àmbit de gestió. El Consell Plenari ha aprovat la proposta que preveu 1.018.000 euros d'ingressos i despeses. El pressupost s'haurà d'elevar ara al ple de la Diputació de Girona per completar la tramitació.

0: i el periodista Ricard Martín i l'il·lustrador Toni Benages presenten L'altre Empordà, un còmic d'horror folk publicat el 16 de setembre que situa una història de terror a l'Empordà dels anys 90, Marià.
1: En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Martín explica que la idea va sorgir després d'escriure diversos relats de terror ambientats en un Empordà allunyat dels paisatges més turístics. L'autor volia recuperar un Empordà de cares bé, de carreteres abandonades, de bars una mica sòrdids i cutres, vinculat als espais que ell i la seva generació havien trepitjat durant la joventut.
0: I neix Liricat, l'Associació Catalana de Música Lírica amb la voluntat de recuperar la música lírica catalana i portar grans musicals internacionals al català.
1: La nova entitat cultural sense ànim de lucre està formada per cantants amateurs i té la direcció artística de Josep Aznar. L'associació centrarà part de la seva activitat en recuperar obres líriques catalanes poc representades o pràcticament oblidades.

0: Aniol Rossell, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Palafrugell programa 4 activitats gratuïtes als barris durant aquest mes d'octubre.
1: La iniciativa inclou tallers de macramé, ioga i pilates, remeis naturals, dansa i pintura. Les propostes volen dinamitzar els barris, fomentar la participació ciutadana i convertir els locals socials en espais de trobada i convivència.
0: DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona impulsen la recerca biomèdica a les comarques gironines.
1: Entre els seleccionats hi ha dos estudis dels serveis de salut integrats Baix Empordà, vinculats a l'Hospital de Palamós, sobre intolerància a la histamina i activitat física.

0: I acabem aquest repàs dels titulars explicant-vos que la Bisbal d'Empordà reurbanitzarà el carrer i la plaça del Call amb una inversió de més de 430.000 euros. Sergi Villena.
1: Les obres permetran recuperar un antic traçat del nucli històric i obrir al públic un espai que actualment està tancat, sense pavimentar i inaccessible per als vianants. També renovaran les xarxes de serveis i incorporaran mesures d'adaptació al canvi climàtic.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimecres 23 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà, però ja sabeu que sempre ampliem també el focus i mirem el que passa més enllà de casa nostra.
2: Una persona ha mort i 78 residents han estat atesos en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. Els bombers han apagat el foc. 11 persones han estat traslladades a l'hospital per inhalació de fum. Salvador Illa compareix avui al Parlament per l'error en les últimes proves PISA. La consellera Esther Niubó va exculpar els directors dels centres. També va cessar la secretària general del departament i va obrir 3 expedients disciplinaris. Tancada l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona per la caiguda d'una part del sostre. L'incident ha deixat 3 ferits lleus. L'estació ha quedat tancada, però la línia 1 del metro continua funcionant amb normalitat. Uns encaputxats segresten un home d'un cotxe a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i ja és el segon cas obert a Catalunya en 48 hores. La víctima va aparèixer hores més tard a la demarcació de Girona. La policia manté la investigació oberta per aclarir què va passar. S'investiga com a homicidi la mort d'una dona trobada al pantà d'Utxesa a l'agost. Al principi es va pensar en un ofegament, però en revisar més a fons el cos, els investigadors hi han trobat indicis de criminalitat. Pedro Sánchez diu que el Marroc va fallar en la protecció de la frontera de Ceuta. El Ministeri de l'Interior ha començat els tràmits per allargar 115 metres l'espigó del Tarajal. El govern vol regular les pantalles i prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys als centres educatius. L'executiu d'Illa diu que cal frenar-ne l'ús per salut pública. També defensa limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Barcelona pujarà progressivament fins al 2030 la taxa als creueristes d'escala. La taxa arribarà a 24 euros per persona. L'Ajuntament ha pactat la mesura amb Junts i Esquerra Republicana. Vol frenar els creuers que fan poques hores a la ciutat i deixen poca despesa. També vol reduir la massificació que provoquen. Oques Gràcies ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic. Després d'esgotar les entrades fins a 220.000, els organitzadors diuen que aquesta és l'última oportunitat per assistir-hi.
0: Són les 8 i 8. És moment ara per escoltar la previsió del temps que ens porta, com sempre, Isaac Vilà. Què tal, Isaac? Bon dia.
3: Bon dia i bona tardor, Joan. Què tal?
0: Doncs bona tardor per tu també. Inici de tardor, aquest equinoxi de tardor d'avui, 23 de setembre. Però el temps acompanya? Serà de tardor o serà més estival?
3: La tardor astronòmica ha començat aquesta matinada a les 2:05 de la matinada i durarà 82 dies i 21 hores, fins al 21 de desembre d'enguany. Bé, ha començat aquesta nova estació amb aquest temps estiuenc, que continuarà així durant tota, com a mínim fins la setmana que ve. Tota aquesta setmana que queda, el temps continuarà ben estable, ben tranquil i amb temperatures agradables. Per tant, caldrà aprofitar-ho. Ara mateix, però, la temperatura ha baixat i força. Una matinada força fresca, crec que serà la més fresca del que portem de setembre, amb valors de 11, 12 graus a la Plana i també a la Costa Brava Sud, a Palamós i Sant Joan, 15 graus, també 15 graus a Sant Feliu, o també en alguna raconada de Palafrugell tenim valors al voltant dels 12 o 13 graus. Tot plegat, en definitiva, amb una jornada molt tranquil·la, amb domini del sol durant tot el dia i amb una temperatura màxima que pujarà una miqueta més. Ahir ens vam quedar a les portes dels 30 graus, al voltant dels 29 graus, a gran part del Baix Empordà, però avui esperem que podem arribar als 30 o 31 graus aquí a la costa, sobretot a l'interior, a la Verges o a la Bisbal d'Empordà, serien punts on es podien superar aquesta xifra dels 30 graus. A diferència d'ahir, avui mar, situació marítima molt més tranquil·la, amb una mica de marinada al centre del dia. I com dèiem, a partir del cap de setmana continua aquest temps ben tranquil.
0: Doncs temps tranquil per aquest inici de temporada de tardor, volíem dir d'estació de la tardor. veurem si durant les pròximes setmanes el temps fa justícia al que diu el calendari o no és així, tal com fa ja bastants mesos que no concorda. Ara, quan són les 8 i 11 minuts, és moment per escoltar el comentari d'opinió. Que avui ens els porta Marc Casanovas.
4: Què se n'ha fet de les humanitats? Mira, ho dic des d'una certa contradicció personal. Jo vaig estudiar ciències. Vaig créixer en un moment en què semblava que el futur passava sobretot per la ciència, la tecnologia i les professions amb sortida. Era l'onada del moment i jo també m'hi vaig deixar portar. Amb els anys he vist que potser no m'havia fet prou preguntes. Hi ha contribuït molt una persona, el meu marit, un humanista de cap a peus. Algú que llegeix, pregunta, qüestiona, coneix la història i estima la llengua i la cultura. I que m'ha fet entendre que les humanitats no són només estudiar literatura, filosofia o història, són una manera de mirar el món. I penso en l'Empordà, una terra especialment fèrtil pel que fa al pensament i la cultura. Josep Pla, Carles Fages de Climent, Maria Àngels Anglada, Montserrat Paireda, Alexandre Deulofeu, Caterina Albert, etc., han fet d'aquest territori un espai de literatura i pensament. I a Palafrugell també hi havia casinos, ateneus, publicacions, tertúlies, festes literàries, lectors i lletraferits. No hi havia només escriptors. Hi havia una societat que llegia, discutia i compartia cultura. I avui, quin lloc ocupa tot això entre nosaltres? Palafrugell continua tenint un teixit cultural i associatiu ric. Tenim biblioteca, arxiu, entitats, música, teatre, literatura. I em pregunto si el pensament humanista té avui la mateixa capacitat de generar comunitat. On són els espais de debat, de lectura i de conversa? Quin lloc ocupa avui tot això dins el nostre teixit associatiu i què estem transmetent als nostres joves? Cada vegada parlem més de preparar-los pel mercat laboral i menys de preparar-los per pensar, qüestionar, comprendre i conviure. Com si allò que no té una utilitat immediata tingués menys valor. Però les humanitats no són el contrari del progrés. De fet, ens ajuden a preguntar-nos quin progrés volem, per què i per qui. Mireu, jo fa temps que ho veig diferent i només espero que aquesta manera de mirar arribi a més gent, als nostres joves i a les noves generacions especialment. Potser encara som a temps de recuperar el costum de pensar. Com a mínim, intentem-ho.
0: Doncs sí, perquè si ens poséssim tots a pensar una mica al dia, potser algunes de les barbaritats que veiem i que diuen algunes persones d'aquest món es minimitzarien una mica. Moltes gràcies, Marc, per aquest comentari. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 14 minuts d'aquest matí de dimecres 23 de setembre, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem amb l'entrevista a la referent de benestar emocional i comunitari de Torroella de Montgrí, Mariona Xifra, i el director del Museu de la Mediterrània, Gerard Cruzet. Serà fins ara.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com.
8: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, el polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
9: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
10: Una passió de primera, un sentiment de primera... I, esclar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona-Albacete.
10: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: Són gairebé, passen gairebé 3 minuts d'un quart de nou.

0: Sis museus del Baix Empordà incorporen audioguies sensorials per afavorir el benestar emocional a través de la cultura. El projecte, impulsat per Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, l'Institut Català de la Salut Girona i els sis museus participants. En concret, són el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya de Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I per saber-ne una mica més, ja ens acompanyen la referent de benestar emocional i comunitari de Torroella de Montgrí, Mariona Gifra, i el director del Museu de la Mediterrània, també de Torroella, Gerard Cruzet, a qui agraïm que ens acompanyin avui aquí en directe al Supermatí. Què tal? Bon dia als dos.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, perquè ens poseu una mica en context, com i quan neix tot aquest projecte de les audioguies sensorials relacionades amb el benestar emocional, com neix tot?
1: Bueno, doncs mira, nosaltres ara ja fa uns 3-4 anys, no?, que estem treballant conjuntament amb aquest projecte, no?, de museus i benestar, i una de les idees que ja ens corria pel cap era poder fer, no?, algun material en què les persones poguessin utilitzar-lo durant tot l'any, no?, que qualsevol persona que volgués venir a museus a poder experimentar una visita diferent, doncs pogués venir sempre que volgués. Llavors, bueno, vam estar-ho rumiant una mica entre tots i donant-hi voltes, i va sortir aquesta possibilitat de fer aquest material.
0: Entenc que posar-vos d'acord amb els museus va ser relativament senzill.
1: Sí, realment, no? Tot i que som moltíssima gent, com bé has comentat tu ara al principi, tots tenim, no?, moltes ganes, estem molt motivats en poder treballar conjuntament i poder oferir, bueno, el millor possible per la comunitat.
0: No sé si s'ha realitzat a altres indrets aquest projecte d'audioguies sensorials. Us heu fixat en projectes d'altres, no sé, d'altres països fins i tot? O és una cosa que heu parit vosaltres, entre cometes?
1: A veure, en principi tota la branca, no?, de lo que és museus i salut ja ve, no?, o arts i salut ja ve, bueno, té tots els seus orígens, no?, a nivell anglès, americà i així. Aquí a Catalunya també s'han fet, no?, algunes experiències de treball conjunt entre museus i salut. Sembla que hi ha, no?, algun museu, no sé si és el MNAC a Barcelona o així, no?, que fa alguna ruta amb algunes parades concretes, però, bueno, així és ben bé com el que tenim nosaltres. Bueno, ha estat una idea innovadora d'aquí del Baix Empordà.
2: Mm-hmm. No, i en el cas, perdona, Joana, també una mica el fet pioner és que hem treballat els sis museus amb els cinc referents de benestar, no? I ens hem ajuntat, no hem treballat un per un cadascú la seva guia, sinó que hem volgut treballar de forma conjunta tots els museus del Baix Empordà. I penso que aquí també hi ha un tret diferencial important a destacar, que una persona no es trobarà sis audioguies separades una de les altres, sinó que es poden arribar a entrellaçar, dir, ostres, he fet una i és igual que la del Museu de Palamós o el Museu de Sant Feliu, i dona un fil conductor que al final també ens lliga a tots, com a, en aquest cas, com a comarca.
0: Mm-hmm. No sé, per al museu, això, Gerard, si s'ha hagut de debatar molt, com ha estat el procés de fer aquesta audioguia sensorial, com ha estat tot?
2: Bueno, hi ha hagut un treball, com diu la Mariona, que ja fa uns anys, no?, des que hi ha els referents de benestar emocional, que hem treballat molt bé, des dels museus amb ells, i llavors és un treball que ha vingut rodat una mica. Vam iniciar, no?, coneguent-nos, i al final hem desenvolupat en aquesta audioguia sensorial. Llavors sí que cadascun dels museus hem treballat, en el nostre cas hi havia la tècnica d'educació, que va estar treballant amb la Mariona, no?, molt els diferents punts on hi ha les parades, com han de ser aquestes parades, què s'ha de treballar, quin contingut hi ha d'haver-hi de museu, i també què treballar des del punt de vista de benestar emocional. I, per tant, sí que hi ha hagut un treball molt, molt conjunt, molt estret, però que ha desembocat amb un contingut molt bo per les visites.
0: Aquesta col·laboració, com bé dèieu, ja existeix des de fa alguns anys, però concretament la incorporació d'aquestes audioguies sensorials, en què beneficia en el benestar emocional de la gent que pugui venir? Què aporta de més en aquest projecte que ja tenia alguns anys ja de vida?
1: Clar, a veure, el projecte que nosaltres teníem bàsicament anava molt enfocat en unes jornades, no?, que fem anualment per fomentar, no?, el que és tot el tema dels museus com a actius de salut a nivell comunitari, i algunes activitats que es van realitzar, no?, a tots els museus del Baix Empordà per la població en general. amb aquesta guia, què és el que oferim? Bueno, doncs és una manera diferent de viure al museu, no? Tu quan vens en el museu, el que ens agradaria, el que ens agrada és que les persones puguin experimentar, no? Puguin sentir, puguin tenir diferents sensacions un cop estan dintre les parets dels diferents museus del Baix Empordà. Llavors, amb aquesta guia el que nosaltres hem fet és bàsicament organitzar diferents parades al llarg del museu. Cada una de les parades el que fem és que la persona es centri, no? es focalitzi en un dels sentits, no? I a partir d'aquí que pugui experimentar, que pugui tenir les sensacions diferents d'introspecció, de coneixement, de relax, no? De dir, ostres, vinc al museu i és el meu espai. Llavors, una mica és el que volíem, no? Que la població pogués identificar el museu com actiu i com actiu positiu de salut.
0: No sé, Gerard, si els museus éreu conscients de la importància que teniu vosaltres o que té l'art en aquest tipus de casos i també com a benefici per al benestar emocional de les persones.
2: Sí, a veure, els museus sempre hem estat una mica conscients, no? d'aquest plus, no? que portem a la societat, a la comunitat. Sí que és veritat que ho treballàvem, ho fèiem amb els nostres recursos, amb els nostres coneixements. I el fet de tenir aquest suport, no? dels referents de benestar emocional, doncs et porta a poder treballar molt millor tots aquests elements que creiem que teníem i també a multiplicar-los molt més, no? Allò que nosaltres vèiem que podia portar a la comunitat, ells, diguéssim, a més han pogut treballar les eines per poder-nos-hi acostar a aquesta gent i transmetre-ho d'una manera molt, molt més pràctica i molt, molt millor en aquest cas.
0: Mariona, clar, aquests visitants que utilitzen les audioguies sensorials, alguns venen per prescripció mèdica. La referent, en aquest cas, com pot ser tu, o el psicòleg en qüestió, recomana o prescriu als seus pacients anar al museu o fer, així com fer altres activitats de caire social. No sé quin és el procediment, és a dir, quin perfil és l'adequat, diguéssim, perquè tu vegis el seu cas i diguis: ostres, a tu t'aniria molt bé anar a un museu, agafar una audioguia d'aquestes que s'han fet noves i poder, el que comentaves ara, tenir un espai de calma, un espai de tranquil·litat, de sentir el museu, de veure'l, de notar-lo amb tots els seus sentits. Quin és el procediment?
1: El que sí que em volia puntualitzar és que és una guia, no? O un circuit que està obert a tota la població. Mm. Vale? Qualsevol persona pot venir als museus i demanar utilitzar, no? aquesta guia que hem creat. No obstant, sí que és veritat que a nivell de Departament de Salut existeix el projecte, no, de prescripció social, que és on qualsevol facultatiu del CAP, si veu que la persona pot tenir, no, unes necessitats concretes a nivell psicosocial, doncs pot fer aquesta prescripció. Llavors, bàsicament, el procés és la persona, no, va en el CAP, després de que s'hagi fet tota una entrevista, no, motivacional i veure una mica les necessitats que té, pues, conjuntament s'identifiquen els diferents actius que pugui haver-hi a la comunitat i es mira quin pot ser, pues, el més adequat per aquella persona. Llavors, un d'aquests actius que nosaltres, evidentment, ara ja tenim al calaix, és el tema de l'audioguia. Uh-huh. Nosaltres el que llavors fem és donar, no? Bueno, igual que us donen, no? la prescripció mèdica amb un paperet, pues, fem el mateix a través d'una entrada de museu.
0: Uh-huh. Els beneficis són immediats? És a dir, la persona que se li prescriu aquestes activitats de caire social, com per exemple anar al museu o amb aquestes audioguies ja noves que heu incorporat, després de dur a terme aquesta activitat, et sent, entre cometes, millor? És una cosa immediata o és un procés?
1: Bueno, a veure, nosaltres no podem dir que tenim la vareta màgica immediata. Vull dir, això,
0: ja us agradaria, crec.
1: Seria molt moderat dir-ho per part nostra, eh? Però sí que és veritat que visitant el museu o utilitzant aquest tipus de recursos o actius, evidentment ajudem a que la persona pugui començar, no?, a autorregular-se, a poder conèixer millor a nivell emocional, a poder rebaixar, no?, els nivells de malestar que pugui haver-hi i a poc a poc tenir aquest recurs com a eina, no?, en el seu dia a dia, perquè en els moments en què no es pugui sentir del tot bé o que necessiti el seu espai, sàpiga que els museus existeixen, no?, i que poden venir aquí i tenir aquest espai per ells. I, evidentment, no?, a mesura que es van utilitzant els diferents actius, la persona pues, experimenta millores, perquè els actius no deixen de ser, no?, recursos que tenim a la comunitat, que ens fan sentir millor, que ens enxarxen, que ens fan sentir part d'una comunitat i que generen benestar.
0: Gerard, em comentaves abans que un dels punts destacats d'aquest projecte és que també s'ha fet en coordinació amb 6 museus d'aquí del Baix Empordà. No sé fins quin punt ha estat, entre cometes, difícil elaborar una audioguia, diguem-ne, conjunta amb els altres 5 museus, a part del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, que... Perquè, clar, entenc que amb les audioguies sempre vulguis o no algú voldrà escombrar més cap a casa. No sé si s'ha estat complicat dur a terme una audioguia, o també entenc jo que ha suposat alguns mesos de feina elaborar aquestes audioguies.
2: No, en aquest cas hi ha hagut molt bona col·laboració per part de tots. De fet, cada museu ha treballat la seva audioguia amb el seu referent, no? Per tant, la persona que vingui té l'audioguia del Museu de la Mediterrània, o té l'audioguia del Museu d'Història de Sant Feliu o del Museu de Suro Palafrugell. En aquest cas ha sigut una feina individual de cada museu amb el seu referent. Però a l'hora de coordinar-nos, llavors, bueno, hi ha hagut la seva feina, però en aquest cas no hi ha hagut cap museu que hagi escombrat cap a casa seva. Al contrari, penso que hi ha hagut molta solidaritat entre nosaltres. És un programa que ens anem autogestionant els 6 museus amb els 5 referents. Hi ha alguns que de vegades agafem la bandera un any, uns altres un altre, sobretot de cares a les jornades, no? I aprofito per dir que aquest any la jornada anual que treballem és el divendres 9 d'octubre a Palamós, i parlarem de salut blava, i en aquest cas tots els museus aportarem alguna experiència que hem treballat nosaltres amb la salut blava. I, per tant, som 6 museus, que déu-n'hi-do els que som, amb els seus directors, no?, amb els nostres tècnics, però, en definitiva, podem treballar bé i ens coordinem prou bé entre tots.
0: Doncs fins aquí. Mariona Xifre, referent de benestar emocional i comunitari de Torroella de Montgrí, i Gerard Croset, director del Museu de la Mediterrània del mateix municipi. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí per explicar-nos una mica més sobre aquest projecte d'incorporació d'audioguies sensorials per afavorir el benestar emocional a través de la cultura a 6 museus d'aquí del Baix Empordà. Gràcies i que vagi molt bé aquest projecte.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I nosaltres, quan passen gairebé un minut de 2:15, ara sí, donem pas al bloc informatiu.

0: I arrenquem el bloc informatiu explicant-vos que comença la tala d'arbres afectats pel foc de les Gavarres per evitar que caiguin a la carretera i recuperar així l'espai. Ahir dimarts es van iniciar els treballs dels arbres que van quedar afectats per l'incendi de les Gavarres de principis de juliol amb l'objectiu d'evitar que puguin caure a la carretera GI-660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga. La tala s'estén a 20 metres a banda i banda durant uns 3 quilòmetres i abasta una àrea total d'unes 12 hectàrees de terreny calcinat. Sergi Villena.
1: Es tracta d'una actuació d'urgència de la Diputació de Girona, amb la que també es pretén començar la recuperació d'espais del massís com camps de conreu. Coincidint la Diputació de Girona, amb la que també es pretén començar la recuperació

0: A més, però, servirà també per començar la recuperació d'espais, perquè no es descarta que s'aprofiti la tala per ampliar els camps de conreus que hi ha al massís. De fet, aquesta és una actuació d'urgència que promou el Consorci de les Gavarres, que, si tot va bé, estarà llesta al novembre i que finança la Diputació de Girona i que s'ha fet amb el vistiplau dels propietaris forestals. En total, la tala d'arbres s'estendrà a 12 hectàrees de terreny al llarg de 3 quilòmetres de carretera des del punt d'inici del foc, on algú ha pintat de negre la senyal que manipulava l'operari el dia de l'incendi. L'objectiu és netejar d'arbrat mort els 20 metres a banda i banda de via i aprofitar la fusta que es retiri per fer-ne biomassa. En aquest sentit, el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, assenyala que no han calculat encara la quantitat que en trauran i que es podrà aprofitar perquè hi ha diverses espècies. A més, Gubau explica que valoren en cada cas quin arbrat talar, ja que en el cas de les sureres, que és una de les espècies més habituals al massís i que encara genera activitat econòmica, tenen possibilitats de rebrotar i no suposen un risc de caiguda.
1: Avui els treballs que comencen són la tallada d'una franja de 20 metres a banda i banda de la carretera La Ganga i també es farà del camí de Rabioses per prevenir doncs, afectacions a la carretera d'arbres que han quedat afectats estructuralment pel pas del foc i que amb properes ventades o altres incidències meteorològiques puguin caure i posar en risc la circulació. Aquests treballs els promovem des del propi consorci com una mesura d'urgència i amb finançament de la Diputació de Girona i, evidentment, permís de tots els propietaris que tenen zones afectades aquí a la vora de la carretera.
0: En paral·lel als treballs que han començat aquest dimarts, s'ha fet també la primera reunió del grup de treball que ha de redactar el pla de restauració de tota la zona cremada pel foc a principis de juliol. Gubau remarca, però, que per tornar a veure el massís com abans hauran de passar dècades, ja que les espècies que l'habiten són de creixement lent, especialment les sureres.
2: I el Consorci de les Gavarres preveu disposar de més d'un milió d'euros de pressupost a l'any 2027, amb un increment del 33% respecte als exercicis anteriors. L'augment respon principalment a la incorporació del massís de les Cadiretes al seu àmbit de gestió. El Consell Plenari ha aprovat la proposta que preveu 1.018.000 euros d'ingressos i despeses. El pressupost s'haurà d'elevar ara al Pla de la Diputació de Girona per completar la tramitació. Maria Alzina.
3: Una part dels recursos es destinarà a les actuacions d'emergència derivades de l'incendi forestal del 3 de juliol que va començar a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. En aquest sentit, el Consorci ha adjudicat els treballs per retirar arbres cremats o afectats pel foc amb risc de caiguda. L'actuació afectarà unes 12 hectàrees de l'entorn de la carretera de la Ganga i del camí de les Rabioses. Els treballs tenen un cost aproximat de 36.000 euros i busquen millorar la seguretat en aquest punt de les Gavarres. El Consell Plenari també ha aprovat un crèdit extraordinari de 200.000 euros per adquirir l'ermita i la rectoria de Sant Cebrià dels Alls. El Consorci disposa d'aquests immobles en cessió des de fa 25 anys i ara vol incorporar-los al patrimoni públic. L'organisme també ha formalitzat la compra de la finca forestal del Tossal d'en Bota a Llagostera. L'espai té prop de 68 hectàrees i ha costat 115.000 euros finançats íntegrament per la Generalitat. El pressupost del 2027 incorpora també canvis en la plantilla del Consorci. Es preveu estabilitzar el lloc del tècnic de desenvolupament local i crear una nova plaça de tècnic de gestió forestal. La sessió ha aprovat igualment el Pla de Gènere i Igualtat d'Oportunitats 2026-2030 i també s'han modificat els preus de les activitats educatives per bonificar les escoles usuàries habituals. La mesura permetrà que les famílies puguin accedir a aquestes activitats sense cost. Tots els acords del Consell Plenari s'han aprovat per unanimitat.

0: El periodista Ricard Martín i l'il·lustrador Toni Benages presenten L'altre Empordà, un còmic d'horror folk publicat el 16 de setembre que situa una història de terror a l'Empordà dels anys 90. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí de Ràdio Capital, Martín explica que la idea va sorgir després d'escriure diversos relats de terror ambientats en un Empordà allunyat dels paisatges més turístics. L'autor volia recuperar un Empordà de cares B, de carreteres abandonades, de bars una mica sòrdids i també cutres, vinculats als espais que ell i la seva generació havien trepitjat durant la seva joventut, Maria.
1: Els relats van arribar a l'editorial Finestres, que va proposar convertir-los en còmic i va posar Martín en contacte amb Benages. A partir d'aquí, els dos autors van iniciar un procés de treball conjunt per donar forma a la història i al seu univers visual. La història segueix dos adolescents que juguen amb la màgia negra durant la nit de Sant Joan i acaben despertant

0: conseqüències inesperades. El còmic combina terror, fantasia i adolescència i incorpora referències a l'ocultisme i a Aleister Crowley. Martin explica que un dels elements que més li interessaven era el motiu del pacte amb el dimoni que surt malament i la figura del fetiller que executa un ritual amb conseqüències inesperades. Vanages, per la seva banda, explica que un dels primers reptes va ser trobar un estil visual que s'adaptés a l'univers de la història, tant pel que fa a l'entintat com a la base de color.
1: Llavors és trobar un estil, no? Un estil dins del meu estil, evidentment, però que s'adecui a tota aquesta aventura, no? I això és el primer punt, no? De trobar l'estil d'entintat, la base de color amb la que vols treballar, i a la que tires, aleshores va sortir tot molt fluid en aquest sentit.
0: Tot i tenir adolescents com a protagonistes, els autors consideren que l'Altre Empordà no està destinat exclusivament a un públic jove. La història incorpora elements de creixement i reflexions vinculades a la primera joventut, però també busca connectar amb els adults que van viure els anys 90. Les primeres reaccions han estat positives i és que, segons expliquen els autors, els editors els han traslladat que el còmic està tenint una bona acollida a la Setmana del Llibre. La conversa també ha servit per parlar de la situació del còmic en català. Vanages considera que el sector ha estat tradicionalment precari, però destaca que darrerament han aparegut més publicacions en català. Martín coincideix que encara falta més còmic de gènere en català i en català, i destaca l'aposta de Finestres per aquest tipus de publicacions.
2: I neix Liricat, l'Associació Catalana de Música Lírica, amb la voluntat de recuperar la música lírica catalana i portar grans musicals internacionals del català. La nova entitat cultural sense ànim de lucre està formada per cantants amateurs i té la direcció artística de Josep Aznar. L'associació centrarà part de la seva activitat en recuperar obres líriques catalanes poc representades o pràcticament oblidades.
0: El projecte preveu investigar repertori que ha quedat fora dels circuits habituals i tornar-lo a posar a disposició del públic. Liricat començarà aquest treball amb Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez Valls. L'obra és un dels títols més coneguts del repertori líric català i formarà part dels primers projectes de l'entitat. L'associació també vol impulsar el teatre musical en català. El primer gran projecte serà West Side Story, de Leonard Bernstein, i Stephen Sondheim i Arthur Lawrence. Liricat treballa en una versió catalana oficial de l'obra amb l'autorització de Music Theatre International, l'organització que gestiona els drets del musical. L'entitat assenyala que fins ara no existia una versió catalana oficial autoritzada. La presentació de Liricat, Associació Catalana de Música Lírica, es farà dilluns 28 de setembre a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. L'acte s'emmarca en la primera trobada de veus, una proposta oberta a cantants i al públic. La jornada començarà amb una trobada dedicada al cant i continuarà amb la presentació de l'entitat i dels seus primers projectes. El programa acabarà amb un tast de West Side Story en català i de Cançó d'amor i de guerra. Amb aquesta iniciativa, Liricat vol unir llengua, patrimoni musical, música i teatre. L'entitat també obre la porta a incorporar cantants i persones interessades en participar en futurs projectes. La proposta combina així la recuperació del patrimoni líric català amb la voluntat de fer arribar al públic català grans obres de teatre musical internacional.

0: Palafrugell acollirà 4 activitats gratuïtes als barris durant el mes d'octubre, amb la iniciativa Tardor als barris, impulsada pel projecte de dinamització dels locals socials Viu al teu barri. Aniol Rosell.
1: La proposta vol fomentar la participació ciutadana i reforçar aquests espais com a punts de trobada i convivència. La programació començarà dilluns 5 d'octubre amb un taller de macramé al local social Mas Mascort. L'activitat es farà entre les 4 i les 6 de la tarda i no requerirà inscripció prèvia. La segona proposta serà una masterclass de ioga i pilates amb cadira, que tindrà lloc dimecres 7 d'octubre a la pista de bàsquet del carrer Ample. L'activitat també serà gratuïta i es farà de 4 a 6 de la tarda. Després de la sessió, les persones participants podran compartir un berenar. En aquest cas, tampoc caldrà fer una inscripció prèvia per participar-hi. La programació continuarà dimarts 13 d'octubre amb un taller de remeis naturals al local social de La Punxa. L'activitat es farà de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda i tindrà places limitades. La darrera proposta serà un taller de dansa i pintura al local social de La Sauleda. L'activitat es farà dissabte 17 d'octubre, de 10 del matí a 12 del migdia i també tindrà places limitades. Per participar en aquests dos últims tallers serà necessari fer inscripció prèvia. Les persones interessades poden contactar amb l'equip de dinamització al telèfon 685 65 49 69 per formalitzar la inscripció o ampliar la informació. La iniciativa Tardor als barris busca donar una continuïtat a la tasca de dinamització dels locals socials de Palafrugell. El programa combina activitats culturals de benestar i participatives per afavorir la relació entre els veïns. El projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Dins del programa Treballa als barris.
0: I la recerca sanitària al Baix Empordà rep un nou impuls amb dos projectes vinculats als serveis de salut integrats Baix Empordà. Les iniciatives desenvolupades en l'àmbit de l'Hospital de Palamós han estat reconegudes en la segona jornada Talent Gironí en recerca i salut.
1: La trobada s'ha celebrat aquest dimarts a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i ha estat organitzada per Tip Salut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. L'acte ha servit per presentar 3 professionals beneficiaris del programa Talent Gironí i 8 projectes de recerca dels hospitals comarcals. Un dels projectes dels serveis de salut integrats Baix Empordà està liderat per Núria Perals i estudia una intervenció per millorar els símptomes d'intolerància a la histamina en persones amb dèficit de diaminoxidasa. El segon projecte està impulsat per Laia Regincós i Clara de la Torre. La investigació analitza com adaptar l'activitat física a les diferents fases del cicle menstrual per millorar l'adherència a l'exercici. Aquests estudis formen part d'una línia d'ajuts que vol facilitar la recerca dins dels hospitals comarcals. L'objectiu és transformar les necessitats detectades en la pràctica assistencial en nous projectes d'investigació. La convocatòria també ha reconegut projectes de la Fundació Salut Empordà, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Les investigacions aborden qüestions relacionades amb el dolor abdominal, la salut cardiovascular, la insuficiència cardíaca, l'apnea del son i la fragilitat. La jornada també ha reconegut 3 professionals dins del programa Talent Gironí, que facilita la incorporació de la recerca a la trajectòria dels professionals sanitaris. Maria Condom, Maider Isa i Macarena Míguez desenvoluparan projectes vinculats a diferents àrees de salut. La presidenta de DIP Salut, Maria Puig, ha defensat una recerca biomèdica vinculada al territori i a les necessitats de la ciutadania. La directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Marga Nadal, ha remarcat la importància de combinar l'activitat assistencial amb la investigació. En total, la jornada ha posat en valor la capacitat investigadora dels hospitals de les comarques gironines, amb una presència destacada dels professionals dels serveis de salut integrats Baix Empordà.
0: I la Bisbal d'Empordà reurbanitzarà el carrer i la plaça del Call amb una inversió de més de 430.000 euros. Les obres permetran recuperar un antic traçat del nucli històric i obrir al públic un espai que actualment està tancat, sense pavimentar i inaccessible per als visitants. També renovaran les xarxes de serveis i incorporaran mesures d'adaptació al canvi climàtic. Sergi Villena.
2: El consistori va portar ahir dimarts al ple l'aprovació inicial de les dues actuacions, que tindran un termini d'execució de 6 mesos cadascuna. La intervenció permetrà recuperar el traçat històric que connectava el carrer de Sant Jaume amb el carrer de Santa Maria del Puig. L'enderroc parcial de l'immoble, que actualment interromp aquest recorregut, permetrà convertir l'espai resultant en una nova plaça pública al centre històric. El carrer del Call també tindrà plataforma única i serà d'ús exclusiu per als vianants. Una part important de la inversió servirà per renovar les xarxes de sanejament i d'aigua potable, així com l'enllumenat públic i la xarxa elèctrica. Les noves instal·lacions quedaran soterrades i també desapareixeran els actuals creuaments elèctrics aeris. El projecte incorpora mesures d'adaptació al canvi climàtic i la plaça tindrà una superfície important de sauló i comptarà amb dos lledoners que portaran vegetació i ombra a aquest nou espai públic. La intervenció també es posarà en valor el patrimoni històric del Call, que és l'antic barri jueu de la Bisbal d'Empordà. Els sondejos previs han localitzat elements d'interès patrimonial al subsol que el consistori preveu integrar en el nou espai. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, definia l'actuació com la recuperació d'un espai que durant dècades ha estat fora de l'abast dels veïns.
0: Passen gairebé dos minuts de tres quarts de nou.

0: cop acabat el repàs informatiu d'aquest matí de dimecres 23 de setembre aquí al Baix Empordà. Com us ho hem explicat al començament i que també com vam encetar la setmana passada, els dimecres ens agradarà parlar dels equipaments culturals d'aquí del Baix Empordà, de la programació que fan, i és per això que avui ens acompanya Abel Font, que és el director de l'Auditori Teatre Spaiter de Torroella de Montgrí. Abel, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, gràcies.
0: A veure, volem repassar amb tu una mica la programació que teniu preparada per aquestes pròximes setmanes o fins i tot mesos aquí a l'Auditori Teatre Spaiter, que no és poca, ja us ho avanço. Abans, però, per si hi ha algú desconegut que no es coneix massa el que és l'Auditori Teatre Spaiter, no sé, fes-nos 5 cèntims.
1: Home, l'Spaiter és un auditori que ja amb els seus 12-13 anys d'existència s'ha posicionat clarament com un espai d'exhibició d'arts escèniques en general, no només teatre, sinó especialment música, però també altres més minoritàries com la dansa, el circ o els espectacles familiars. Ara engeguem semestre, després de la intensitat de l'estiu hem tingut una mica d'aturada, una mica de descans aquest mes de setembre, però aquest cap de setmana arrenquem i ja amb activitat setmanal totes les setmanes fins a les festes de Nadal. El gruix d'aquesta programació que es presenta ara és ocupat pel teatre, 7 espectacles, des del Non Solum d'aquest dissabte amb Sergi López, que, atenció, perquè porta un afegitó, és un espectacle, de fet, que vam haver de posposar el semestre passat per uns problemes de salut de l'actor, però ara, com a obertura de temporada, el completarem amb una postfunció, amb una tertúlia, un diàleg, una xerrada amb ell just després, on s'hi podran quedar tots els espectadors que ho desitgin a l'espai de vestíbul. Del gruix de teatre en destaca també la col·laboració, la participació que fem al Festival Temporada Alta, en dos espectacles, un dels quals ja ha exhaurit totalment les entrades, és el Poncia, interpretat per Lolita Flores, un espectacle d'aquells d'estómac, un espectacle que és un monòleg extret de la casa de Bernarda Alba, on la serventa de la casa doncs, explica les seves impressions. I això, amb el perfil de Lolita Flores, doncs, ha atret molt de públic. Tant és així que les 600 i escaig localitats de l'Espai Ter s'han fet petites per acollir tothom que hi vol comprar. Però, de fet, figures o teatre més fresc, més de comèdia, com l'Idea Genial de Lluís Villanueva, que tindrem d'aquí a 15 dies, doncs també estan atraient molt de públic, o la comèdia més romàntica del Plaer Culpable, interpretat per la parella formada per Mar Ulldemolins o Francesc Ferrer, o una també de picada d'ullet amb la memòria històrica, el Puig Antic Cas Obert, que recorda l'assassinat al Garrotville d'aquest anarquista als anys 70, un espectacle que toca la fibra en la mesura que va ser estrenat en un espai ben especial, va ser estrenat a les instal·lacions de la Presó Model de Barcelona.
0: Exacte, sí, sí.
1: Àmbit musical, 3 propostes especialment. Una de juvenil, una de record de velles glòries, una de noves propostes, són la Sant Andreu Jazz Band, que tindrem amb nosaltres el 17 d'octubre, just després de la seva gira americana. Ara mateix estan, em sembla que és aquest cap de setmana passat, i aquesta setmana encara hi són a Nova York fent una gira en participació de big bands juvenils. La Sant Andreu Jazz Band, que us n'he d'explicar, liderada per Joan Chamorro. La de, entre cometes, deia Velles Glòries, és una col·laboració amb una entitat del poble que va ser especialment activa als anys 70, que ara rememoren els seus 50 anys d'història, i amb una exposició que recorda les nits de música que van organitzar els anys 77-78 a l'antic camp de futbol, actualment Jardín John Lennon, on hi va actuar en aquells dos festivals tallats pel mateix patró que els mítics Canet Rock, doncs ja hi va actuar en aquella ocasió l'Elèctrica d'Arma. En col·laboració amb aquesta entitat hem aprofitat la gira de petit format que està fent la Dharma aquest any, la Dharma Un Pam es diu, i amb això estrenem un nou espai d'exhibició a l'Espai Ter, perquè aquest concert acotat en acústic i només per a 125 espectadors, es farà a l'espai vestíbul de l'espai Ter, un espai que segur que té possibilitats futures per a actuacions més petites o minoritàries. I el concert més d'avantguarda o més innovador és la proposta que va estrenar Marc Parrot al Mercat de Música Viva de Vic de l'any passat, que és el Marc Parrot acompanyat d'un quartet de corda. Marc Parrot amb el quartet Brosa. Què us en diria? Jo ara estaria minuts i estones parlant-vos. Potser he destacat una mica el que trau més, però hi ha això també, familiars, circ, dansa, activitats escolars, etc, etc, etc. Estem orgullosíssims del rumb que porta l'Espai Ter.
0: Heu d'estar-hi, perquè la veritat és que si li feu un cop d'ull, també faré la petita falca, que si van a visitar la pàgina web, que és espaiter.cat, trobaran tota la programació allà, també podran comprar les entrades, a no ser que estiguin exaurides, com aquesta funció que comentaves de Poncia amb Lolita Flores. El primer que ens passa pel cap quan veiem i escoltem tantíssima programació és la varietat de programació. Hi ha petits formats com aquest de l'Elèctrica d'Arma en formats més grans, diferents arts escèniques, música... Entenc també és una de les senyes d'identitat de l'Espai Ter, aquesta diversitat d'arts que passen per l'auditori.
1: Ho és i ho vols ser, volgudament, aquesta diversitat. I si agaféssim tot el tombant de l'any, de gener a desembre, encara més, tinguent en compte que per aquí passa el Festival d'Estiu, que organitza Joventuts Musicals, que té un perfil de públic molt, molt, molt concret i molt, molt clar, molt ben treballat. L'Espai Ter pretén arribar a la màxima diversitat de públic, i no només local, sinó territorial. La massa crítica per fer funcionar l'Espai Ter és molt més ampla que l'estricte municipi de Torroella. I així s'està demostrant, les estadístiques ho demostren, que l'àmbit geogràfic del públic de l'Espai Ter agafa un radi d'uns 15-20 quilòmetres des de, si féssim d'epicentre, Torroella. I el públic dels municipis del voltant arriba fins a un 75% del total. És a dir, el públic estrictament local, és un 25% dels que passen per l'Espai Ter. No me'n canso d'explicar una anècdota que li va passar a la meva parella un dia que tornava de Barcelona amb tren, amb un dels típics retards de dels trens de Rodalia.
0: Malauradament, estem acostumats, sí.
1: Malauradament, ella tornava per feina, arribava a les 10, quarts 11 de la nit a Girona, i darrere seu baixaven dues senyores grans, diguem, que venien, ella va escoltar de fons, que venien de teatre, molt enfadades, perquè havien anat amb una sessió de tarda, suposadament podien arribar amb una hora prudent a casa, i van arribar dues o tres hores més tard del compte. I el comentari que va sentir i em va explicar, i jo aprofito sempre que puc i el vaig colant allà, o sigui, aquelles senyores, una diu: mai més anem a Teatre Barcelona. Escolta'm, amb els problemes que hi ha al tren i tal i tal, la pròxima ja irem a l'Espai Ter, que també ens la faran, aquesta. I aquesta anècdota serveix per dir, escolta'm, estem fent territori i descentralitzant una mica la gran capital, voluntat de portar primeres espases de les diferents arts escèniques que es puguin veure a prop de casa.
0: No, i és evident, a més, que la tasca que esteu fent amb aquests equipaments culturals com l'Espai Ter, com també altres equipaments d'arreu de la comarca del Baix Empordà, es nota, perquè amb tu vam parlar l'últim cop que ens vam veure, va ser en el programa de cultura de l'Empordà 2051, que va ser molt contundent, i em vas dir que d'aquí 25 anys la gent evidentíssimament que seguiria consumint teatre, és evident que encara la gent li ha del teatre. Estem veient entrades exaurides a actuacions, estem veient una gran programació d'espais com és el vostre de Torroella de Montgrí, i el teatre difícilment el matarem,
1: I tant, no, impossible. A veure, el món va cap a uns camins que s'ha accelerat tant i tant, tantes coses, però la vivència de les arts en viu, que és un terme també que hem de reivindicar molt, és inigualable. El teatre o la música en directe no és el mateix que escoltar-ho, veure-ho a través d'una pantalla. Les sensacions, les emocions, i recordo dies concrets, allò, quan un espectacle està ben tancat i ben acabat de veritat, ho notes amb la reacció del públic. Amb el silenci, quan l'actor ha atrapat de veritat el públic, que fa que encara allò sigui més gran. Perquè aquell espectacle... Mira, també, amb l'exemple, aquesta setmana, o la setmana passada, vaig veure un bon espectacle que reposava, no, reemetien per televisió. Era molt bo aquell espectacle. Mira, un d'ells, el Dones de Ràdio, que havia passat ara farà any i mig per l'Espai Ter. Vist en televisió o vist en directe, són tan diferents, però tant i tant, que dius, i això ho notes en bons espectacles, sobretot en bons espectacles. I com més bons, més ho notes, que hi ha una interacció, que hi ha una emoció, que, escolta, la virtut de transmetre emocions que tenen els bons actors, el teatre és incomparable amb cap altre. I això no es pot transmetre amb la IA. Mm-hmm. Ens influirà, segurament, però sempre ens quedarà el teatre, ens quedarà la música en viu. Només faltaria, ja deixaríem de ser, perdríem una part de la nostra humanitat.
0: Doncs em sembla una reflexió genial per acomiadar aquesta secció. Gràcies per acompanyar-nos avui a Abel Font com a director de l'Auditori Teatre Espai Ter. I també reivindiquem les arts en viu, la música en viu, com bé feu vosaltres durant tot l'any també, no només pels mesos d'estiu, que és quan ve més gent, sinó també per la gent que viu a l'Empordà durant la resta de l'any. Abel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquesta temporada tan esplèndida que heu programat. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, ens veiem qualsevol dia d'aquests a l'Espai Ter. Repasseu-vos bé la programació, que segur que hi trobareu algun foradet.
0: Bé, adeu-siau, Abel.
1: Adeu, fins ara.

I nosaltres acomiadarem aquí el supermatí d'avui, dimecres 23 de setembre del 2026. I tornarem, com sempre, demà a les 8, aquí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I tornarem més notícies explicant-vos el que passa aquí, a casa nostra, a la ràdio de casa vostra. Que vagi molt bé, adeu-siau i passeu-vos-ho bé. Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
5: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà. Aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio...

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 25 Gigas sonant amb tu. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxiloestètic. Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Hi ha un moment
10: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
9: Perquè saps que no ho entendràs.
10: Perquè et canses d'esperar.
9: I de no saber exactament
10: què estàs pagant.
11: I si fos fàcil?
9: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
10: Sense sorpreses.
9: Parles amb persones i saps en tot moment
10: què tens contractat.
9: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
11: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
12: La millor música del món.
10: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: tarda.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Mana, mana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els culturals La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans...

les motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al Polígon Industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la. Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui?
5: Tanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.

0: que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot / Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyber Angle Fungal, The Sound of Silence.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: 25 anys de cançons i territori.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam, bam.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres.
3: Les exportacions gironines han caigut un 4,6% al juliol. El descens de les vendes de carn i de la indústria química ha arrossegat el resultat. En l'acumulat de l'any, les vendes a l'exterior continuen a la baixa. Tot i això, freguen els 5.000 milions d'euros. Comença la tala dels arbres cremats de les Gavarres per evitar que caiguin a la carretera i per recuperar l'espai. La Diputació de Girona ha activat una actuació d'urgència en una zona d'unes 12 hectàrees i al llarg de 3 quilòmetres. L'objectiu és retirar els exemplars més malmesos i reduir riscos a la via. També volen deixar el bosc en millors condicions després del foc. 6 institucions han creat un consorci oncològic per coordinar l'atenció del càncer entre Girona i la Regió Metropolitana Nord. La nova estructura donarà cobertura a uns 2 milions de persones i reunirà una xarxa de 9 hospitals, entre els quals hi ha l'Hospital de Palamós. DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona impulsen la recerca biomèdica a les comarques gironines. Entre els projectes triats hi ha 2 estudis dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà vinculats a l'Hospital de Palamós. Un analitza la intolerància a la histamina, l'altre se centra en l'activitat física. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres. Cel ras i ambient suau a l'Empordà i al litoral amb vent fluix. Les màximes rondaran entre els 25 i els 28 graus i les mínimes entre els 12 i els 19. A Verges hi pot haver boires i a l'interior alguns núvols més abundants. Demà i els pròxims dies, temps estable i càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
4: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, el polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés. 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.

0: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, un artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i la Transició Energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del

0: CanMontesJardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes, centre de jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
3: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Els protagonistes ara mateix de l'antena de Capital són Elton John i Dua Lipa, amb un remix de Now d'una cançó que es diu Cold Heart, que agafa fragments de dos èxits importantíssims d'Elton John, com són el Sacrifice i el Rocketman.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: En 25 anys han canviat moltes coses.
9: Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
8: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: 25 anys escoltant música amb tu.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: És una d'aquelles cançons que fa estiu. Ell és Marc Cambori, això, Belong Together.

0: una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona-Albacete.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona, vine a veure'ns, ets més que benvingut.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Mana, mana. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
10: Maxil·la Estètic.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
11: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital.

0: Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: 25 anys de cançons i territori.
2: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
3: Un artista que ens està captivant amb totes les seves cançons. És el cas de Sienna Spiro. La vam descobrir amb aquell Die on This Hill i ara ens proposa aquest Great Expectations. Sona, Capital.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa. Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació.

0: Català de l'Energia.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: en Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
5: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: Té moltes maneres de viure's i Flaca la viu a ritme de

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
1: I amb la ràdio, també.
0: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
0: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal, amics? Bona tarda. Ningú diria, però ja la tenim aquí. Aquesta matinada, per ser més exactes, a les 2:05, ha arribat oficialment la tardor astronòmica. I ja ho veieu, amb temperatures de ple estiu. Espero que canviï pel bé de tots, eh? Parlant de canviar, i no us vull posar de mala folla. Dissabte 25 d'octubre... recuperarem l'horari d'hivern, eh? Us en recordeu? Sí, és allò que a les 6 de la tarda ja és fosc. Reconec que sóc una mica punyetero. I com que la tardor ja és aquí, però tenim un temps de conya, per què no viatgem avui?

0: Sabíeu que cada vegada hi ha més gent que viatja sola? Un 20% més, diuen. I és normal. Viatjar sol té molts avantatges. No cal esperar ningú encara que s'estigui dutxant, ni discutir si toca museu o una cervesa. I, sobretot, no cal aguantar el pesat de torn dient «Jo per aquí no hi aniria, eh?», que ho diu el Google Maps. Viatjant sol, cadascú fa el que vol, quan vol i amb qui vol. Bé, amb qui troba, si és que troba algú. Les experiències són més úniques, no hi ha dubte, però quan arribes a un lloc espectacular i vols compartir el moment, només queda fer una foto i enviar-la al grup de WhatsApp, on, per cert, el pesat de torn ja pregunta «Quan tornes?»
1: 972 313 702.
0: Així que la pregunta d'avui és: us faria res viatjar sols? O encara preferiu patir en companyia? Sol o mal acompanyat? I també podríem afegir-hi quin ha estat el millor viatge i el pitjor de la vostra vida. Aquesta pregunta la contestaran també Martí Gironell, el líder de l'Orquestra Diversiones Albert Fort i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. A viatjar, som-hi!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí, saps tocar algun instrument? La guitarra, el piano, alguna cosa?
1: Mira, vaig començar tocant la guitarra, però ho vaig deixar estar. T'estic parlant de fa molts i molts i molts i molts i molts anys. En canvi, el meu fill petit toca el piano, veus?
0: Ah, sí?
1: Però jo no. No, no, jo res.
0: Tu no tocaves ni quarts ni hores, no?
1: No, això d'haver de llegir aquestes notes penjades allà en aquell pentagrama, no, i se'm fotia molt difícil.
0: Senyores i senyors...
1: No, no ho entes mai. Ei, admiro els músics, eh? I admiro encara més els músics o aquella gent que té tanta... Mira, el meu cosí, que tu coneixes prou bé, que és pintor, Niso, té l'habilitat de treure sense partitura cançons, només d'oïda.
0: Carai.
1: I ho trobo sensacional. Però llavors ja això, els que interpreten aquelles notes i en treuen aquests sons que són fantàstics, ja, bueno, és que m'agenollo davant d'ells i els hi faig l'onada.
0: Molt bé. Mira que m'arriba a agradar la música, ja ho saps, i hi ha dues coses que sóc un inepte. Primer, canto com una almeja i no tinc ni puta idea de tocar instrument. És igual, però donem la benvinguda cada dimarts a aquesta hora.
2: Martí Gironell.
0: Exacte. Que, per cert, està a punt de treure llibre. Està a punt de treure llibre. Ja,
1: sí.
0: Ja ens ho explicarà.
1: Sí, sí. En parlarem aviat de Mala Veïna i de tot el que hi ha al seu voltant.
0: Molt bé. Com va la vida, Martí? Bé?
1: Bé, prop de bé. M'agrada molt aquesta expressió, prop de bé, perquè no és ni per tirar coets ni per anar arrossegant-te per terra. O sigui, anem bé, sí, sí, i que duri. I vosaltres?
0: Bé, és com aquella pregunta, com et trobes? I un contesta, bé, si no entrem en detalls, saps allò?
1: Exacte. però escolta, no hem d'amagar res. Bé,
0: no,
1: o sigui...
0: Sí.
1: Cap problema, de moment, exacte. Bé, això i que duri. Molt toquem bé. Fusta i ferro.
0: Escolta, avui és el primer dia de la tardor. Digui'm. I ja veus quin temps fa i que tens ganes de viatjar.
1: Disfressada d'estiu.
0: Sí, i l'altre dia sortien unes dades que cada vegada hi ha més tendència a que la gent que viatja normalment doncs ho faci sol. Un 20% diuen que prefereixen viatjar sol, que troben més avantatges, que no cal esperar ningú, que fan el que els dona la gana i que tenen més possibilitat de socialitzar-se, o sigui, perquè han de fer un esforç, un extra esforç per parlar amb la gent, per d'allò. Tu, tema viatjar sol, em sembla que no ho portes gaire bé, no?
1: No, però no és que no el porti... O sigui, no és no portar-lo bé, és que jo les vegades que he viatjat sol ha sigut perquè ho he hagut de fer per feina, diguéssim, per ara que parlàvem de llibres, quan he anat de promoció de les meves novel·les, tant per Espanya com per altres llocs. Per exemple, aquell dia que vam connectar des de Guadalajara a la Fira del Llibre, vaig viatjar sol. No?
0: Sí.
1: Però hi ha hagut vegades que m'ha acompanyat la meva dona, perquè vas a llocs que si no és a propòsit del llibre, no hi aniràs perquè no et criden l'atenció.
0: Sí.
1: Però jo sóc del parer que... A mi sí que m'agrada viatjar acompanyat. Jo fa molts anys... Quan vaig començar a viatjar, vaig començar a viatjar amb amics, amb colla, amb companys, després amb companya, després amb família, i a mi m'agrada més anar amb colla, o si més no ara, aquests últims anys que viatgem amb família o amb la meva dona, perquè pots compartir més les coses que veus, les sensacions que tens, les coses que... I pots conèixer gent igualment i et fas amb gent. Evidentment que si vas sol t'has d'espavilar o si no parles amb les pedres que vas a veure, evidentment, no? Però això també crec que va molt a caràcters, no?
0: Sí, ho sé. Jo he viatjat sol i el viatge que...
1: Sí.
0: Bé, una etapa de la meva vida que dic, ostres, necessito desconnectar de tot absolutament i vull anar pel meu compte. I me'n vaig anar a Cuba. Tu t'imagines en Joan Bosch a Cuba tot sol?
1: Bueno, m'ho puc imaginar. Sí, tens una novel·la, eh?
0: Oh, divertidíssim. I a més, clar,
1: clar,
0: a un altre país seria diferent, però l'amabilitat d'aquella gent... Veus les penúries, que fan mil i un esforços per ajudar-te. Jo pujat en un d'aquells autobusos destartalats allà al mig... Amb una guagua, una dona al costat que portava una gallina en el cistell, saps aquells de... increïble, però genial. Jo crec que van ser les millors vacances de la meva vida. Molt, molt bé.
1: Però veus, jo, per exemple, això, que aquestes experiències que dius tu... llunyanes amb altres altres cultures, amb altres sensibilitats i altres... La vaig tenir, per exemple, a l'Índia, que vaig anar-hi dues vegades consecutives, i després també a Egipte, a Tailàndia. Tailàndia, veus, seria un d'aquells... Vam anar-hi una vegada i no em vam tornar gaire, gaire contents.
0: A mi em va agradar, eh?
1: Bueno, però...
0: Sí.
1: No, el país sí, i els llocs també, i la gent, i el menjar, i tot plegat. Però, no sé, no va... Serà allò que tornes i dius, bueno, saps?
0: Sí. No, jo només vaig...
1: No vam quedar massa de contents.
0: Vaig tornar rebotit d'arròs, això sí, vull dir, però de la
1: resta... Sí, esclar.
0: De la resta, em va agradar... Que passa que... Mira, avui parlarem de pebrots picants. Hi ha una empresa, bé, uns de Parlavà, que una empresa que es diuen Quins Pebrots, que es dediquen a fer precisament pebrots picants que arriben de l'Àsia, i la majoria són de Tailàndia. I el menjar picant no puc, eh? No,
1: jo tampoc. No, jo recordo precisament en aquests països, els llocs on, això, a la Índia, que hi havia més confiança perquè coneixíem més gent i ens portaven a vegades a menjar llocs, sempre demanant, sisplau, que no fos picant, que fos non-spicy, perquè realment et cremava la boca, et quedava la boca com una sola de sabata, i no tenies, vaja, nassos de mastegar bé i de tenir cap gust ni cap sensació. Però vaja, llavors també hi ha llocs d'aquells o viatges d'aquells que, malgrat que els has fet una, dues i tres vegades, no et fa res tornar-los a repetir. Exacte. Perquè sempre descobreixes coses noves o llocs, diguéssim, del món, que n'hi ha molts per visitar, però segur que tothom que ens escolta en té d'aquests llocs que repetiria, malgrat que hi ha estat dues o tres vegades. Jo des de Roma, Venècia, París, Nova York, no em faria res anar-hi tornant cada cert temps.
0: Jo també. Jo a Nova York hi tornaria cada dos per tres.
1: Sí, però igual. Ja et dic, Roma, Venècia, París... Són llocs que, vaja, que no te'ls acabes i que no n'estàs mai tip. Almenys jo no trobo mai que me n'atipi d'aquests llocs.
0: Molt bé. Ràpidament, perquè tenim poc temps, digue'm el teu millor viatge de la teva vida i el pitjor.
1: El pitjor aquest que et dic de Tailàndia, jo crec, perquè la persona que ens va acollir allà no ens va fer sentir bé, i allò que t'amarga el viatge, tot i que, com dèiem, el lloc i tot plegat molt bé. I el millor, hòstia, em costaria molt, perquè n'hi ha hagut de molt xulos. Vull dir, el primer viatge que vam fer a Nova York amb la meva dona i els nens, per exemple, va ser inoblidable per les sensacions, per l'experiència, perquè tant ella com jo ja hi havíem anat.
0: Perdona, el primer viatge, digues la veritat, el primer viatge que vas fer a Nova York, amb qui el vas fer?
1: Sí, amb el meu cosí i amb tu, però tu m'has provat... A veure, aquell va ser molt ben parit, perquè va ser una bogeria. Un dia l'haurem d'explicar per ràdio.
0: Sí. Però és que has dit...
1: fotos incloses.
0: És que has dit el primer viatge a Nova York. És el segon viatge a Nova York, digue-ho bé.
1: No, dic el primer... He dit el primer viatge que vam fer a Nova York amb els meus fills.
0: Vale.
1: No, si era el tercer. O sigui, el primer va ser amb tu i amb el meu cosí. Vale, llavors en vam fer un altre amb la meva dona i amb en Quim, que és el gran. Però quan hi vam poder anar tots quatre, al cap d'uns quants anys... em va fotre molta il·lusió, però jo què sé, et diria, el primer viatge que vaig fer amb l'Eva, amb la meva dona, que vam anar a Egipte, hòstia, el recordarem tota la vida. És al·lucinant. I és allà d'aquells llocs que hi tornaries a anar, i espero poder-hi tornar a anar aquest any que ve per la Fira del Llibre del Caire, on que m'han traduït a l'àrab, doncs cap allà.
0: Molt bé. Espero que coneguis aquesta cançó, que jo crec que sí.
1: A veure. Home... Isn't She Lovely, de Stevie Wonder.
0: És bonic, és una de les millors cançons, eh?
1: Sí, i amb el riure aquell al final encara
0: més. Sí. Escolta, que la poso des del principi per assaborir-la tot.
1: Va, sí, per no trepitjar-la.
0: Adéu!
1: Salut!
0: Adéu!
1: Cuida't!

0: I'm So Excited eren les Pointer Sisters. I després de la publi, una mica de reggae. Us va bé, això? Ens espera Bob Marley.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dos minuts, tres quarts de cinc, som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4. Us dic en veu alta que per la va tenen molts pebrots. Ara tots piquen, eh? Us parlo d'una empresa que es diu 15 Pebrots, que va néixer gairebé per casualitat l'any 2020, en plena pandèmia. Emili i Ferran Gispert, pare i fill, tenien un hort tradicional a Parlavà fins que van decidir comprar unes quantes llavors de pebrot picant per curiositat. Van començar amb només 4 plantes i, per entretenir-se durant el confinament, van obrir un perfil d'Instagram on compartien l'evolució del cultiu. Avui dia tenen més de 50 varietats d'arreu del món i la peculiaritat és que la majoria piquen. La meva àvia deia si pica, cura. Emili Gispert, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com teniu els pebrots a Parlavà, Emili?
1: Bé, escolta'm, en plena eufòria. Amb aquest temps que està fent, és com mai de la vida, està plena temporada. No va d'acord amb els pebrots normals, que ja estan arrencats de l'hort, però nosaltres, amb els xilis, els ajís i els pebrots picants que tenim, estem perfectes, en plena producció.
0: Clar, quan més calor, aquests suposo no ho sé, jo no hi tinc res, no? Però com que el menjar picant ve de Mèxic i d'Àsia i allà fa calor, o sigui, la calor per la va els va de meravella els pebrots picants, no, Emili?
1: Sí, és molt curiós perquè aquí en aquest clima tant se'ns adapten els que venen de la Índia com els que venen de Mèxic com els que venen de les Bahamas. Vull dir que se'ns adapta tot el climatologia mundial, s'adapten aquí a l'Empordà. Vull dir que és curiós i molt bo.
0: Està bé. Escolta, en aquest país, la cuina del picant, diguem-ne que no és gaire popular. L'altre dia en parlàvem. Creus que aquesta tendència o aquest pensament s'està canviant? Ja no és del tot cert?
1: Exacte. Això està canviant. Per nosaltres, més que tot, hem fet la divulgació i cultura i coneixement del picant. A veure, Europa és el país, és el continent on hi ha menys picant. I aquí parlem amb gent que ens ha vingut gent de tot el món, que és curiós, gent d'Amèrica, de mexicans, i estan al·lucinats per com surt la producció aquí dels pebrots que normalment els trobes en el seu país d'origen, com si diguéssim. Doncs, escolta'm, la cultura aquesta creix i ens en donem compte per la quantitat de visites guiades que estem tinguent. Estem contentíssims de com van els productes que elaborem, vull dir, perquè entre el meu fill, en Ferran, i l'Ivan, que és un company d'astrònom que ens fa un cop de mà molt important a la nostra petita mini empresa, o sigui, aquest projecte que tirem endavant, som els tres, eh? Entre la mà d'obra de l'hort i l'elaboració de productes, som els tres que potenciem. I escolta'm, hem arribat a sobrepassar ja els 10.000 seguidors del picant a Instagram. Vull dir que això denota que la cosa va a més.
0: Emili, tu creus que un mexicà sabria distingir si un pebrot està fet a Parlavà o a Jalisco?
1: Jo crec que sí, perquè ens han vingut mexicans de restaurants de Barcelona i peruans i ens han dit que els troben més bons aquí, més pebrosos que pas els d'allà. No sé si allà els fan amb tanta rutina que arriben amb un estàndard. En canvi, aquí pots menjar un picant que de la punta et picarà una mica i quan estiguis que t'has menjat un centímetre, pues, pica més. Vull dir que la gent al·lucina de lo bons que són.
0: Està bé. Sí. Clar, a part de collir pebrots, com es diu la vostra empresa, la vostra empresa es diu 15 Pebrots, elaboreu i experimenteu amb salses, olis i sals aromatitzades. A veure, n'hi ha una que Andreu, tinc curiositat. La salsa l'espia dimonis. Què creies, això?
1: Ui, aquesta és l'estrella una mica de nostra. I dic que és estrella perquè l'any passat vàrem anar a Olot, a la Fira Orígens, on hi ha tota una exposició de molta qualitat, i ens varen donar una nominació especial al millor producte salat de la fira.
0: Carai.
1: Les piedimonis. Això és... parteix d'una recepta, com si diguéssim, asiàtica, però que nosaltres hem anat canviant els ingredients i hem posat carn d'anyora i hem posat un oli molt bo i molt potent d'aquí a l'Empordà i hem posat avellana de Brunyola i escolta'm, i després el pebrots que nosaltres considerem per anar-hi. I escolta'm, tenim un oli amb avellana bestial.
0: Bestial, sí?
1: De bo. Vull dir, sí, és boníssim, eh? Això agafes aquest oli i la gent ens envia fotografies, patates fregides amb ous ferrats i després aquesta salsa per sobre. És molt bo.
0: Digues. No, digues.
1: Hem arribat a un nivell que aquests picants no els fem extrems i ens hem donat compte que ara menja tota la família. Abans en menjava el pare, que era el valent, el germà.
0: Sí, gran, el fort.
1: Ara ens ve des de a les visites i fem cates allà en verd, o sigui, sortint de la mata. Ens venen nanos de 12, 13, 14 anys, fantàstics, i ens venen avis de 70 i 80 anys a disfrutar del picant.
0: Escolta.
1: Entre la salsa de condiment i l'oli i les salses, vull dir que està agradant el picant i era molt desconegut per molta gent.
0: Molt bé. Escolta, i si algú troba molt picant, teniu aigua per oferir perquè no s'ennuegui, perquè no els hi vingui un atac de tos, ho teniu tot pensat, Emilio? O mira, com ho feu?
1: Això és molt bo perquè, o sigui, dintre del nostre projecte no podem subministrar begudes. Hi ha gent que ja s'emporta el iogurt líquid o algun tros de pa, que també calma, però nosaltres allà, com a refrescant...
0: No podeu donar res.
1: El trèvol que surt d'entremig de les plantes de pebrots i ara se'ns ha acabat, amb les visites, se'ns ha acabat els raïms que teníem per allà amb unes parres. Vull dir que la gent això potser li feia l'efecte placebo.
0: Sí.
1: I deien que els hi millorava i que anava més bé. Vull dir, ahir en una visita dic, ara us donaré això una mica de raïm que us calmarà. Diu, no, deu ser raïm picant. Dic, no, el raïm no és picant. Però vull dir, aigua és bastant fatal, perquè l'aigua sí? Bufar refresca molt en el moment, però t'escampa la picor per tot el cos.
0: Mare meva, així res. Escolta, per acabar, els noms són divertits, El aliento del dragón, què és això?
1: Mira, és el que diguem a la gent. Quan els vegis arrugats, amb formes rares, diversitat de colors, perquè sembla un jardí de flors, vull dir que hi ha una diversitat de formes i colors bestial. Com veus aquests mal fets i et diuen l'aliento del dragón, al costat tens el Tyrannosaurus Rex, a l'altre cantó tens el Chili Fantasma, després tens l'escorpion de color xocolata i l'escorpion de color blanc. Després n'hi ha un el nombre perquè és el màxim de curiós, sí. I aquests noms no els hi posem nosaltres.
0: Sí.
1: N'hi ha un que es diu el col·lapse cerebral. Això què vol dir? Que és molt fort.
0: Molt fort.
1: És molt fort. Però, escolta'm, me quedaria esperat perquè la nostra visita la gent se l'agafa com un repte i surt d'aquí dient que han provat els pebrots més picants del món.
0: I és veritat. Emili, la gent que ens està escoltant en aquests moments, que vulgui venir a parlar, a veure i provar, a fer un tast dels pebrots, com us ha de contactar? Teniu pàgina web, ja sabem que teniu Instagram. Quin és el protocol que ha de seguir?
1: Per Instagram, en Ferran ha fet tot una pàgina que pots demanar ara la quantitat de gent que sereu el dia que vulguis venir. Això ho tenim molt ben estipulat, o si no, hi ha un telèfon i trucant també els atenem a tots. Vull dir, el que fas bé de preguntar-m'ho, perquè et diré que la temporada de pebrots, en qüestió de pebrots picants, estem en plena eufòria. Vull dir és agradable la visita
0: i
1: ja et dic, fins ahir anem a tope de visites, però... Hi ha un bon programa, eh?
0: Escolta, i si els vull comprar, em veneu a través d'internet o he de venir personalment aquí a Parlavà?
1: Em venem a través d'internet i després, si vens aquí a Parlavà, has de trucar, per exemple, a en Ferran i dir, escolta, puc venir demà a la tarda a tal hora? I la gent ve, sí. Avui mateix ens n'han vingut uns que ahir em va demanar una comanda bueno, una comanda tota curiosa. I ara en tenim una altra de curiosa, és que estic guardant els pebrots de color taronja que es necessiten per un casament, per un complement amb les flors d'un casament.
0: Està bé, que maco, que maco, està bé. Escolta,
1: hi ha una diversitat de coses a fer amb els pebrots que...
0: Increïble.
1: Que, bueno, nosaltres encara anem descobrint, i vull dir, ens truquen i ens demanen una xerrada, ens demanen fer una exposició del nostre... Vull dir, molt bé, per ara.
0: Doncs
1: és una
0: cosa
1: que ens ha esclatat a les mans, però de manera bona.
0: Molt bé. Ja ho veieu, quins pebrots tenen a Parlavà. Gràcies, Emili Gispert, i que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Joan. A tu, una abraçada.
0: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la. Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
4: Encara no.
0: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
4: On la fan?
0: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
4: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
0: Doncs hi anem.
5: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, família? 5 de la tarda i 6 minuts. Taronja Ràdio Girona, 94.4. Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments arriba el moment de divertir-nos. Sempre ho fem, però més que mai els dimarts, a partir d'un quart de 6 aproximadament, amb el líder de Diversiones, Albert Fort. Abans, les oques, que són grasses.

0: És un quart de sis i dos minuts. Albert Fort, líder de Diversiones. Bona tarda, Tingui. Com estàs?
1: Molt bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Com va la vida?
1: Ressecós del Diverland.
0: Sí, ja ho sé, ja m'han dit. Ja
1: però bé,
0: dit.
1: Ara ja.
0: Ja m'han dit.
1: Hem afluixat el ritme i a la rutina, tot i amb aquesta calor.
0: Avui...
1: L'estiu no vol marxar.
0: Saps que avui és el primer dia de la tardor, Albert?
1: Sí, sí, però... No us sembla per enlloc, no?
0: No,
1: però bueno,
0: no.
1: Sobretot que el canvi no sigui allò molt dràstic, que després no vinguin allò pluges d'aquelles loquíssimes
0: no,
1: i hi hagi merdes d'aquestes.
0: Escolta, estem molt contents a Ràdio Capital perquè l'Albert formarà part del concert dels 25 anys de Ràdio Capital el dia 31 d'octubre, el dia de la Castanyada, a la plaça del Castell de Pere Tallada. Estarà allà fotent el boig amb nosaltres.
1: Bueno, no podia faltar, no?
0: Home!
1: Que la gent de la Black Music els estimo molt, a vosaltres encara us estimo més, i ja sabeu que sempre que m'heu proposat coses, doncs ja que durant l'any participo amb vosaltres, doncs si puc aportar el meu granet de sorra, doncs genial, molt content.
0: És un empordanès il·lustre, ja sabeu que per reservar entrades, per cert, hi ha molta gent, el que passa que esclar, la capacitat de la plaça del Castell és limitada. Us recordo que per reservar les entrades, que són gratuïtes, heu d'anar a la pàgina web de radiocapital.cat i allà hi ha un banner i podeu clicar i ja està. Escolta, abans de presentar el tema d'avui... Ui, quin soroll que sento avui, Albert!
1: Sí, ets... perquè soc a Girona i estic aquí en una plaça i hi ha molta mainada, perquè acaben de sortir tots de col·le.
0: Ah!
1: Els nens surten del col·le que fan com un efecte soroll de... Oh, i criden tots a la vegada, és com una manada.
0: Ostres.
1: Doncs potser això el que et sent.
0: Deies que comença una etapa més tranquil·la a partir d'ara, que ja s'ha acabat el pic de l'estiu... i que comença una certa més tranquil·litat, entre cometes, de diversiones. Em sembla que alguna vegada n'hem parlat de viatges. Oi que aquest any em vas dir que em faries un de...
1: Sí, aquest any me'n vaig al Japó.
0: És veritat.
1: Ja t'ho vaig comentar i
0: sí,
1: farem la connexió des de Tòquio.
0: Exacte. Avui estem parlant de viatjar sol o en companyia, perquè cada vegada els que viatgen són més els que van sols, perquè d'aquesta manera no s'han d'emprenyar amb ningú. Tu viatjaries sol? No ho sé, potser has viatjat sol alguna vegada o què?
1: No, jo vull viatjar. Jo tinc un viatge pendent quan sigui gran.
0: Quan sigui
1: jo ja grandet.
0: Sí,
1: jo vull
0: molt fer
1: sol i la meva parella està allò... encabronada, que també vol venir, però saps les parelles que quan van de viatge a vegades s'encabronen perquè un vol anar a la dreta i l'altre vol anar a l'esquerra i un vol anar a sopar de tranquis i l'altre aquell dia no vol sopar fort. I un vol matí anar a veure un museu i l'altre diu que vol descansar. Doncs jo vull fer aquest viatge sol i la meva il·lusió seria fer, no sé, per tota una costa de l'Atlàntic, allò, amb una autocaravana i anar veient els fars, saps? Els fars a mi m'evoquen com
0: ostres,
1: un de nostàlgia i de no sé, de sensibilitat, que quan sigui més gran m'agradaria com fer un resum de la meva vida i anar tranquil·lament. I el vull fer sol, però, bueno, no sé si m'hi deixaran. Jo dic, però em diu, no, vindré i no diré res. Jo dic, impossible que no digui res.
0: Tu?
1: Impossible, perquè... Però, bueno.
0: I per què l'Atlàntic? L'Atlàntic espanyol des del País Basc?
1: Sí, des del País Basc i anar pujant cap a Normandia i cap a Bèlgica, no sé, bé, i anar parant-me en els fars i anar fent fotos en els fars que hi hagi.
0: Sí.
1: Ben bé al costat del mar, no sé, mira, digue-me tonto, digue-me romàntic.
0: No, està molt bé.
1: Somiador.
0: Està
1: bueno, és com una idea que tinc des de fa anys que tinc ganes de fer.
0: Jo crec que de tant en tant viatjar sol és saludable, perquè et coneixes a tu mateix i has de fer un esforç extra per...
1: Què passa a mi?
0: Digue-m'ho, explica-m'ho, va,
1: fill meu, explica-m'ho. M'agrada, és una cosa com molt surrealista que ja l'he parlat amb gent, així, gent sàvia. Sí, m'agrada anar sol, però a llocs que hi hagi molta gent.
0: Ah,
1: m'explico.
0: Sí, a veure.
1: M'agrada anar a veure el Barça, al Camp Nou, però clar, tu vas sol a un lloc on hi ha 50.000 o 60.000 persones, o anar a veure el Girona, o anar a veure un concert, i que ningú m'atabali. Però no és allò que vull estar sol amb la soledat d'una platja, que no hi hagi ningú. No, no. O anar a passejar pel passeig, que està tot ple de gent, però sol. No sé si a algú més li passa això de voler anar sol, però a llocs on també et sentis com acompanyat, no? Però que ningú que ningú te pregunti o tu li preguntis, sí, però sí, tu sí, sí. Anar com observant les coses, no sé, diguem-me, no sé.
0: No, no, està molt, gran, està molt bé.
1: Me facin coses molt estranyes.
0: Ui, no, home, no, que va. Ui, si escolta, si tots tinguéssim, si tots ens agradés el mateix, el món seria molt avorrit, Albert. Per tant, un toc de rauxa i de bogeria, va, és, jo crec que és molt saludable, eh? Vull dir que pau i que duri, que per molts anys. Escolta.
1: Per molts anys.
0: Mira, bogeria...
1: No ho he fet mai.
0: El què?
1: Ai, bueno, perdona, si m'has de preguntar alguna cosa més.
0: No.
1: Tiro.
0: Va, tira. Cançó d'avui.
1: No ho he fet cap dia. Cap dia. No, sempre he sigut jo qui ha triat la cançó, però hi ha un seguidor nostre, que és alemany, que sóc incapaç de nombrar el seu nom, és un alemany que viu a Calonge i que parla el català perfecte, i que sempre m'ha dit... Hòstia, t'escolto, i dic, pues t'he de saludar. I mai me'n recordo de saludar-lo. I la setmana passada, i ahir el vaig veure, i dic, hòstia, demà no me'n recordo del teu nom, perquè és un nom innombrable per un català com jo. I dic, digue'm una cançó, i així, tu triaràs la cançó, i així me'n recordaré i m'obligaré a recordar-me de tu. No vull crear un precedent, perquè ara la gent comença a dir-me cançons.
0: Sí.
1: Però li vull dedicar aquesta cançó, que ell me va dir primer... El núvol blanc d'en Lluís Llach. Imagina't, un alemany que escolta Lluís Llach, eh? I jo dic, home, tio, però poder la gent se'ns separa un
0: clar.
1: Amb Lluís Llach.
0: Està bé.
1: Digue'm alguna cosa més marxós. Sí. I ell me va dir, Lobo, hombre en París de la Unió. I dic,
0: no,
1: pues, demà...
0: No fotis. En sèrio?
1: Un tio alemany, un tio trempat de Calonge, m'ha demanat aquesta cançó. I ens escolta cada dimecres, eh? Bueno, t'escolta sempre, però la nostra secció s'escolta sempre.
0: Saps que aquesta cançó de la Unió, Lobo, hombre en París, va ser un èxit a Europa?
1: No sé si és original seva o és una...
0: No ho sé, no ho sé. Jo me'n recordo d'aquella època que em sembla que França i Alemanya, ara lligo caps, em sembla que Alemanya també va sonar.
1: Doncs poder, mira, per això.
0: O potser ja vivia aquí i la posàvem molt per aquí i jo l'havia posat molt i és una cançó que està molt bé.
1: Són una parella encantadora, una parella que viuen a Calonge i que estan molt, molt, molt, molt...
0: integrats.
1: Integrats a Catalunya, al poble, a la cultura catalana, al teixit associatiu.
0: Molt bé.
1: Són molt macos. Són una parella molt macos de dos nois de Calonge.
0: Molt bé. Molt bé, Albert, doncs posem la Unió. Va, apa!
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Fins... Com es diu en alemany? Guten,
0: no, no ho sé. No, no, jo dic...
1: Bueno, això...
0: No,
1: Offidensen, això.
0: No, Offidensen. O Tschüss. Tschüss.
1: Doncs ja està.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu.

0: 2:45 de la tarda i 1 minut. D'aquí uns moments, després de la publi... Tainted Love, el clàssic de Soft Cell.
1: Mana, mana.
2: Maxil·la Estètic.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Fenomeno.
2: Maxil·la Estètic.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
9: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
10: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
11: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
2: Capital.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dani Cortés.
1: Hola.
2: Hola.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com està?
2: Molt bé, i tu?
1: Me n'alegro. Avui és el primer dia de la tardor, eh? I ja ho veus.
2: Ai,
1: quin,
2: sí.
1: quin temps fa, eh?
2: Quin greu.
1: Sí,
2: però jo ara estava al despatx, bueno, despatx, si se'n pot dir despatx d'allà on treballo.
1: Però no treballes aquí?
2: Sí, però no tinc un despatx, treballo en conjunt amb altra gent. I corria un airet que deia, que bé, quina sort.
1: Que bé. Escolta una cosa, avui parlem de viatges. Hi ha un estudi que llegia ahir que es veu que cada vegada hi ha la tendència, més gent viatja sol, és a dir, millor sol que mal acompanyat, un 20% de la gent que normalment viatja. Tu et faria res viatjar sol?
2: No, és que no em faci res, és que m'encanta viatjar sol.
1: T'encanta viatjar sol?
2: M'agrada molt viatjar sol.
1: Sí?
2: Sí. On he viatjat sol habitualment és a Londres, que crec que he anat 4 o 5 vegades sol,
1: sí.
2: I és un gust per mi. M'agrada molt viatjar acompanyat també, eh?
1: Per mi també m'agrada molt.
2: Sobretot per la meva, amb la meva pare. Bé, molt bé, però viatjar sol està molt bé i no entenc, bueno, sí que ho entenc, però em sorprèn quan la gent ho troba molt estrany.
1: Sí, que hi ha molta gent que li fa por.
2: Por?
1: Sí, que per si passa alguna cosa tens algú...
2: Ja, però és que també però si passa alguna cosa i viatjo acompanyat, qui resoldrà aquesta cosa seré jo.
1: Sí, clar.
2: Per tant, ja me la resolc sol.
1: Sí. I hi ha gent que es pensa que és avorrit, no, perquè...
2: Gens.
1: Coneixes altra gent...
2: Sí.
1: No sé si t'esforces més a ser més comunicatiu i a relacionar-te amb la gent,
2: també.
1: Cosa que no fas quan vas amb altra gent.
2: I vas al teu aire.
1: Exacte.
2: I no has d'anar dient, ara podríem fer això, què us sembla?
1: I no has d'haver de donar explicacions a ningú.
2: Efectivament.
1: És molt

0: Egoista, però no, és la vida és així. Escolta, tu, escolta. Anem a caçar?
1: Sí.
2: Viatgem a caçar?
1: Sí.
2: Que podem anar-hi junts, eh?
1: Sí.
2: Sí?
1: Perquè els ja hi hem estat, tu i jo, a caçar alguna vegada.
2: Exacte, sí, amb un concert de Taronja Ràdio, és veritat, sí. és veritat. Molt, molt bé. Fan taps de sorolla. Els veïns de caçar trien l'alzina surera com a proposta de bandera del municipi. O sigui, no tenia...
1: No tenen cap bandera oficial, i ara els veïns han escollit la que voldrien que el representés. La proposta guanyadora és una bandera blava amb una alzina surera blanca al centre. Un disseny de Xevi Furriol, no, Furroi, perdó, home, no, en col·laboració amb el grup de recerca i estudis caçanencs que ha impulsat la consulta. La votació es va fer la setmana passada i van participar pràcticament 1.200 persones, això és un 16% de la població, i d'aquests un 43% van triar l'alzina. Hi havia altres opcions, una que eren franges de colors, altres que estaven vinculades a boscos o activitats d'alzina surera, però va acabar guanyant aquesta alzina surera blanca al centre. Això, ja hi havia hagut diverses propostes als anys 90, també el 2005, però en aquests casos no va prosperar, i ara de moment encara no està tot fet perquè la votació no era vinculant i l'Ajuntament haurà de decidir si assumeix el disseny guanyador i comença el procediment per convertir-la oficialment en la bandera de caçar. I doncs ara doncs, fa falta tot el procediment administratiu.
2: M'agrada la rotonda que hi ha amb aquell tap de suro immens. Mm-hmm. Quan vas de la Costa Brava Centre Girona i que et trobes a la rotonda aquella de Casal, tant de sur, molt maco. A més, és molt representatiu del poble.
1: Bueno, és important que un poble tingui bandera, també.
2: Mira, estaria bé que l'escala, em sembla que no hi és, però esclar, fer una forma d'anxova o una rotonda, posar una anxova al mig d'una rotonda seria una mica difícil, que sí?
1: No ho sé, depèn. Vaja. Ja tenen totes les rotondes vinculades al món grec i romà.
2: Però esclar, fer una anxova en plan escultura i cosa d'aquestes de ferro i tot plegat seria una mica...
1: Bueno, proposa-ho.
2: Escolta, ens quedem a l'escala perquè, mira, parlant d'escultura, s'estrena una escultura que explica l'origen del malnom Esquenapelats. Qui són els Esquenapelats?
1: Ara t'ho explico. Pas per pas. Aquesta escultura s'ha instal·lat a la platja de les Barques, precisament al lloc durant dècades els pescadors havien de treure i tornar a posar les embarcacions a l'aigua. Com que no hi havia moll, les barques quedaven sobre la sorra. I per moure-les, els pescadors les feien lliscar damunt de pals de fusta i empenyien amb tot el cos. I això, aquest esforç, provocava ferides i nafres a l'esquena. I d'aquí vindria el malnom d'Esquenapelats amb què tradicionalment s'ha conegut els habitants de l'Escala. Des del Museu de l'Escala expliquen que aquests malnoms eren habituals entre pobles mariners i també servien per alimentar les rivalitats entre el municipi. I ara aquesta història ha quedat representada en una escultura titulada precisament Esquenapelats, que és obra de Josep Maria Viaplana i Esther Tenedor, i que va ser escollida entre 27 propostes presentades a un concurs públic, i representa diversos pescadors fent força al voltant d'una embarcació i està construïda d'una manera especialment curiosa perquè les figures estan formades per milers de femelles d'acer inoxidable soldades una per una. L'escultura es va inaugurar coincidint amb la festa de la sal i quedarà instal·lada permanentment al front marítim de l'Escala.
2: Veus, aquesta parella podria fer l'anxova? Sí, la podem posar en una rotonda. Escolta tu, ja sabem que Girona és el paradís del cicloturisme i això ho reforça una fira ciclista que té un èxit increïble, que és la CIOTER Europa, que ha batut rècords i reforms a Girona com un dels centres internacionals del ciclisme.
1: Doncs sí, prop de 80.000 persones han participat per el nom oficial és Shimano CIOTER Europe Costa Brava Girona, que s'ha celebrat a Fontejau aquest cap de setmana. Per tant, Girona, que s'ha convertit en un punt de trobada de ciclistes professionals, equips, aficionats i marques de tot el món. Hi han participat més de 6.500 ciclistes procedents de més de 100 nacionalitats i s'ha consolidat com el Festival Internacional de Ciclisme més gran del sud d'Europa. Durant 3 dies ha concentrat a Girona competicions, marxes populars, activitats familiars, proves de bicicletes i una gran zona d'exposició per la indústria del sector. Aquest any hi havia més de 500 marques representades i la superfície de l'exposició ha crescut un 10%. I també ha crescut doncs, la població, el número de visitants, que com dèiem, arribant als 80.000, un creixement de més de pràcticament 10.000 persones respecte a l'any passat. I tot això es nota als carrers i carreteres.
2: A les carreteres es nota, sobretot. Sí. Les carreteres, la meva.
1: Mm. Sí. És un fet.
2: No, és el que té.
1: És el que té.
2: El que té ser popular.
1: Mm. La propera edició de la Seattle es farà del 17 al 19 de setembre del 27.
2: Molt bé, doncs ens veurem la setmana que ve.
1: Molt bé.
2: Gràcies, Cortés, Dani, eh?
1: Gràcies, Bosch, Joan.
2: Adéu. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que Salvament Marítim ha rebut un avís aquest dimecres al matí de la presència d'un cadàver surant al mar a prop de Llançà. Una embarcació que estava per la zona ha donat l'alerta cap a les 9 menys 10 del matí. El cos d'un home d'uns 50 anys ja està traslladat del moll de Port de la Selva, que està acordonat cap a 9:45. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. I els Mossos d'Esquadra han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era l'hora de marxar, l'agència no els havia enviat els bitllets. I l'Associació de Càmpings de Girona reclama més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport de Girona. I és que el president de l'entitat, Miquel Gotanegre, explica que s'ha de posar l'accelerador perquè la desestacionalització ja és una realitat i s'ha d'acompanyar de les infraestructures, sobretot amb l'horitzó del 2031 quan se celebrarà la Ryder Cup. Els càmpings que han celebrat el seu congrés anual també asseguren han estat preparats davant els temporals ara que les previsions apunten que aquesta tardor serà plujosa. Durant el Giro Camping Pro, que aborda els reptes del sector, s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.

0: amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i 4 minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4.
0: 972 313 702.
1: Avui estem parlant de viatges. Sembla ser que cada vegada els qui viatgen, els que ho fan sols, són més, un 20%. I aleshores aquesta tarda us estem demanant si us faria res viatjar sols o encara preferiu patir en companyia, sol o mal acompanyat. I parlant de viatges...

0: Carles Allats.
1: Com sempre, els dimecres a aquesta hora connectem amb Figueres. Allà hi ha en Carles Allats, que ens explica coses de l'Alt Empordà i també, aprofitant la connexió i pel mateix preu, ens comenta... No riguis, cabron. I ens comenta curiositats que hi ha al darrere de grans èxits dels 80 i dels 90. Carlitos, com estàs?
2: Molt bé. Pensant això que tu deies de si la gent viatja sola o no,
1: sí.
2: Jo t'he de dir que només he viatjat sola una vegada, m'ho vaig passar molt bé, no t'ho puc negar, però sí. Soc dels que li agrada compartir els viatges.
1: Jo depèn del moment, depèn de quin país... Depèn de
2: I
1: moltes
2: de la companyia.
1: Sí, de la companyia.
2: De la companyia també.
1: Clar, és que hi ha països que dius, ostres, aquí m'hi veig sol, aquí m'hi veig acompanyat, aquí m'hi veig amb la família, aquí m'hi veig amb els amics per fotre una farra increïble. O sigui que va com va.
2: Va per barris.
1: Escolta, i aquest cap de setmana, en companyies, solitàriament, hi ha moltes activitats, hi ha moltes propostes per l'Alt Empordà, Carles?
2: Com sempre, per triar i per remenar. Mira, de fet, se celebra el Festival de Senderisme de l'Alt Empordà Sea Walking, que serà un dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, amb 13 activitats per descobrir a peu paisatges, patrimoni i espais naturals de l'Alt Empordà. També hi ha molta activitat als pobles. A Colera i a Sant Miquel de Fluvià celebren les seves festes majors. A Empúria Brava, l'Octoberfest, a Llançà, la Fira de la Gamba Blanca i la Tradició Marinera, i a Ventalló, la Fira de l'Oli. A Figueres es concentren dues de les activitats principals. Una és dissabte, amb una nova edició del Science Meets You, que reunirà a l'Auditori de Caputxins diversos investigadors per parlar del canvi climàtic, dels recursos, del poder i de la transformació global. A la tarda, el protagonisme passarà a ser de la màgia, ja que se celebra la quarta edició del Festival Internacional de Màgia de Figueres. Entre els artistes convidats hi ha la campiona mundial del Quick Change, que és allò de que es canvien ràpidament de vestit damunt de l'escenari,
1: sí.
2: La Lea Kyle, que és campiona mundial d'aquesta especialitat i també és coneguda perquè va passar per el American Got Talent.
1: Ah.
2: A més a més, hi ha el Mac Marín i a més el Mario López, que a més també és campió mundial d'una altra especialitat de màgia, que és aquella màgia de prop que t'ho passen per davant dels nassos i no saps com s'ho fan.
1: Allò de...
2: O sigui, que aquest cap de...
1: A les cartes que et posen davant? O...
2: Sí, trucs d'aquests que et passen per davant, és que no te la veus a venir. Et queda una cara...
1: De bombes agres.
2: Sí, aquelles de no entendre-ho. Tinc un familiar que és molt jove, es dedica a això, i quan vol vacilar-nos, la veritat és que ho aconsegueix. Però... Bé, com us deia, aquest cap de setmana teniu senderisme, festes, màgia, ciència, gastronomia i cultura a l'Alt Empordà. Per tant, no ens podem avorrir en aquest cap de setmana on s'esperen, com no, que les temperatures es mantinguin i arribem als 30 graus.
1: Molt bé. Va, anem per a música. Carles, quina cançó recuperem avui?
2: Mira, avui recordarem una de Bryan Adams que, a més, acaba d'anunciar nou disc, és a dir, aprofitem aquesta notícia per presentar-vos aquesta cançó que avui hem escollit. L'àlbum nou és How We Going, sortirà el 6 de novembre i serà una carta d'amor musical al Canadà.
1: Aquest estiu va estar actuant a Cap Roig i pocs dies després de la presentació d'aquest disc del 6 de novembre el tindrem a Barcelona.
2: Sí, només 8 dies després, el 14 de novembre, actua al Palau Sant Jordi i, per tant, hi arribarà amb un disc que ha acabat d'estrenar. Aquest nou disc presenta cançons sobre paisatges, personatges, episodis de la història canadenca i ja en coneixem algunes, com el 51st State, que és una defensa del Canadà davant la idea d'un senyor amb el cabell taronja de convertir-lo en un estat més dels Estats Units. I després, la balada d'un heroi nacional, la balada de Terry Fox.
1: Molt bé, però avui recuperem, diguem-ne, el Bryan Adams més melòdic, més romàntic, eh?
2: Una d'aquelles indispensables, quan et vols posar romàntic, tu poses aquesta, el Everything I do it for you.
1: Sí.
2: La cançó que, bé, hem de recordar-ho, els agradi o no els agradi en alguns dels seus seguidors, aquesta és la cançó que el va llançar a l'estrellat mundial.
1: Uh-huh.
2: Aquesta cançó neix en una pel·lícula, la recordem tots, la del Robin Hood.
1: Robin Hood, sí.
2: estava protagonitzada per el Kevin Costner, que en aquell moment estava com molt de fama, i aquí doncs el Michael Kamen havia fet una cançó instrumental i va decidir enviar aquella melodia en el Brian Adams.
1: I ell hi va construir aquesta cançó que escoltarem ara.
2: Exacte. L'Adams i el productor, el Matt Lange, es van asseure al piano i, segons han explicat, en uns 45 ja tenien l'estructura essencial de la lletra. I la veritat és que potser l'encert va ser que no parlen directament de Robin Hood, no parlen de boscos, ni de fletxes, ni de cavallers. És una declaració d'amor universal, però això és una d'aquelles cançons que va funcionar molt bé a la pel·lícula, però també en milers de casaments i en històries d'amor que molts de nosaltres haurem pogut viure.
1: Efectivament, i musicalment, allò que va creixent de mica en mica, sense presses, però sense pauses.
2: Sí, cert, comença amb el piano del Bill Payne i arriba a un final enorme. La veu aspra de Brian Adams evita que tot quedi com molt ensucrat i, a més, hem d'escoltar el solo del Kate Scott, el seu guitarrista habitual, que ell mateix va definir que va ser com el seu gran moment David Gilmour.
1: Les xifres també van ser enormes, eh?
2: Home, 15 milions de còpies, 7 setmanes al número 1 dels Estats Units i 16 setmanes consecutives al cap damunt de la llista britànica. Durant 4 mesos era gairebé impossible engegar la ràdio i no trobar-la.
1: Va ser una cançó molt estimada, però també molt castigada, eh?
2: Sí, sí, és el que et deia abans. Mira, va emocionar a moltes persones, de fet, continua emocionant a moltes persones, però aquella omnipresència també va provocar molt de rebuig. Si escolteu alguns dels seus fans, diran que bé, no és una cançó del Brian Adams, no? Els més rockers diuen que la consideren com massa comercial i sentimental. Per això ja no la poden ni escoltar, no? Però no podem oblidar que és una d'aquelles cançons que generen amor i odi alhora. I a més, també cal dir que ha estat molt reconeguda musicalment. Va guanyar un Grammy, va ser nominada als Oscars i el seu videoclip ja ha superat els 1.000 milions de visualitzacions al YouTube.
1: Déu-n'hi-do. I encara va provocar una polèmica al seu país, al Canadà.
2: Sí, sí, i que segurament això va lligat amb el nou disc que acaba de treure, no? Perquè, malgrat que ell és un artista canadenc, inicialment no compleix els requisits per ser considerada oficialment música canadenca.
1: Cony.
2: Per què? Doncs perquè s'havien registrat a Londres i dos dels tres autors, Kamen i Lange, no eren canadencs.
1: I ara una paradoxa que es tanca amb un disc dedicat al Canadà.
2: Exacte, i a Catalunya tindrem una nova oportunitat per veure'l després, com tu deies, de que inaugurés aquest estiu el Festival de Cap Roig amb les entrades exaurides. Allà tampoc va faltar aquesta cançó, escrita menys d'una hora, estimada i odiada alhora, però convertida en un dels grans himnes romàntics dels 90.
1: Gràcies, Carles. Fins la setmana que ve, eh?
2: A vosaltres, enamoreu-vos.
1: Exacte. Adéu. Visca la màgia.

0: del 70 T-Rex amb aquest Get It On. 7:02, tornem d'aquí uns moments i ho fem amb Ronan Keating. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave. Abans 3 minuts de publicitat, res que passen de seguida.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 3 quarts de 7 i 2 minuts, us vull recordar que el dia 31 d'octubre, el dia de la castanyada, farem un tardeo molt especial a la plaça del Castell de Pere Tallada. Per què? Doncs perquè Ràdio Capital fa 25 anys i reunirem música, músics que han format part de la història musical d'aquesta casa. Per exemple, Black Music, Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, l'Albert Fort, que ho hem comentat abans, Diversiones també seran nosaltres, el Jofre Verdagí, Neus Mar, els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloe Rimbau i Joan Robau. Recordeu, 25 anys de música, 25 anys d'Empordà, 25 anys de Ràdio Capital. Si voleu reservar la vostra entrada, el que heu de fer és entrar al web de Ràdio Capital, que és radiocapital.cat, hi ha un banner i allà les invitacions són gratuïtes. Dieu, quants voleu venir? Pam, màxim 4, eh? Per grup. Perquè allò tampoc és el nou camp, l'Spotify nou camp, o com es digui ara. Esmeralda, bona tarda.
1: Bones tardes. Escolta, Manel, aquest en Robau és de Can Robau, de Regincós?
0: No què sé.
1: Què deies? Perquè no sabia pas que cantés.
0: Jo què sé si és de Can Robau o de Regincós.
1: I a Regincós hi ha Can Robau, que sí. Tenen a Cal de Grillo, que li diuen, que tenen, allà tenen dos veïnades. Veïnades que deu tenir 50 anys i l'altre també. I un que era mecànic d'avions i que va anar a viure a Londres.
0: Ah, està bé.
1: Però sí. L'altre que sí. Jo em pensava que l'altre era abogat, però ara el dia Robau, dic, no sé si és el mateix Robau que ara resulta que canta o què passa. Bueno, no sé, ja m'ho diràs.
0: Jo també conec un Robau que tenen una sabateria, que fan sabates a mida, perquè jo faig un peu molt gros, sap?
1: Què collons et dius de mi de sabates? Jo te dic el Robau de Regincós, el de Cal de Grillo.
0: Escolta,
1: no sé si són aquests o no.
0: Jo parlo
1: és que ara dir Robau m'ha llamat i dic, no sé poder és aquest.
0: Jo parlo d'una sabateria que es diu Robau d'Olot, que fan els...
1: Bueno, torni amb les sabates, vés a la merda tu i les sabates. Vull saber res jo de les teves sabates, m'expliques a mi.
0: Quin peu calces, Esmeralda?
1: Un 41 peu calço.
0: Ostres, jo un 46.
1: Un 41.
0: Jo un 46.
1: Basta que m'he de posar sabates d'aquestes que siguin molt, molt elàstiques i molt de felpa, perquè si no me fan mal als peus.
0: Tens un ull de poll?
1: No en tinc pas d'ull de poll. El que tinc és 94 anys. Sí, esclar. 94 anys i que faig 1,78 m.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
1: No, està clar, bueno. Mira.
0: Ets alta, eh?
1: Home, no, és com un Sant Pau.
0: Sí, sí. Escolta, Esmeralda, avui estan demanant quin és el millor i el pitjor viatge de la teva vida.
1: Ja ho he sentit.
0: Sí, i què? Què en diràs?
1: Mira, el pitjor viatge de la meva vida, el pitjor, però el pitjor en diferència, bueno, no és que n'hagi fet gaires, eh? Però el pitjor en diferència és com vam anar a Mallorca amb el meu home pel viatge de casats.
0: Per què?
1: I allò, home, doncs, perquè sí, perquè per anar amb el meu home de viatge s'havia de tenir moral.
0: Però ja hi havia...
1: està clar.
0: Que hi havia molts alemanys a aquella època.
1: Ah, no ho sé, és igual, els alemanys. Era, no sé, era per anar-hi amb ell que va ser el pitjor.
0: Sí.
1: Que penses, hagués anat sol, hagués anat bé.
0: I el millor que has fet, quin ha estat?
1: El millor viatge que he fet és un viatge curt.
0: A on?
1: És com vam anar a Morena, com vam anar al sanatori a enterrar el meu home. Aquell va ser el millor. El dia que li vam dir adéu,
0: oh,
1: vaig dir, vita, Déu nostre Senyor t'agafi amb la mateixa alegria que jo t'hi envio.
0: Mare meva, escolta, deixem-ho aquí. Ja n'hi ha prou, per favor, una mica de serietat.
1: Oh, collons, tu m'has preguntat el millor i el pitjor viatge, jo te'ls dic.
0: Bueno.
1: Aquest segon, poder més que un viatge, d'una excursió, però bueno, anar a esclallar fins a Morena són 10 minuts.
0: De l'Incerso.
1: No, de l'Incerso no. No n'he fet cap, de l'Incerso. Mira, poder algun dia n'hauria de fer.
0: I l'altre dia ho estàvem comentant. A Benidorm no voldries anar-hi, a Benidorm, a l'Incerso?
1: No, però tinc una amiga que havia anat, saps on havia anat, a l'Incerso? A Cofrentes.
0: On és això?
1: A Cofrentes és per allà a València, passant Castelló.
0: Ah, ni idea.
1: I es veu que és molt maco, perquè allà hi ha una central nuclear. I com que hi ha de central, hi ha un balneari, i com que hi ha de central nuclear, tots aquests puestos que hi ha centrals nuclears, es veu que foten molt de calés, i tot està maco i arreglat, i verd, i escolta, uns carrers, i unes aceres ben posades, i uns boscos, i un de tot. I sempre me diu, has de venir a Cofrentes, Esmeralda, que si està bé. Tres vegades hi ha anat la mala bèstia.
0: Molt bé. Esmeralda...

0: LLA de Franz Gall, 5 minuts per les 7 de la tarda. Ja marxem. Demà hi tornem a partir de les 4 de la tarda. Des de Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Fins demà, adeu-siau.
1: De cap a cap.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa. Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
8: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
9: Si vols fer la compra, ve a Tanacarrer.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 23 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: 25 anys.
12: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
13: Ràdio Capital.
11: 25 anys.

0: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé!
2: Adéu, que vagi bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona-Albacete.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltarà i al Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
6: Manà, manà.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Manà, manà.
9: Maxiloestètic.
10: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
11: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
12: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: When I first saw you.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.